0: tardes.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

0: aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern, si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
2: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
3: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
4: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
3: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
5: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sinó concurso del gobierno.
3: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
6: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
3: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar

0: negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
2: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
1: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
3: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
0: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat una ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar aleshores en llibertat i posteriorment la va matar. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamentava els fets.
4: S'estan dient moltes coses a xarxes, s'estan publicant vídeos que crec que no responen a el que hauria de ser la humanitat de la qual alguns fan gala. El jutge us donarà més informació, deixem treballar el jutge, deixem quan correspongui, ara no perquè hi ha secret de sumari.
0: El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Els metges del sistema sanitari públic estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. El govern ha declarat, mentrestant, d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta, a Girona. El Consell Executiu podrà accelerar així els tràmits necessaris per a construir-los i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta transformaran les ciutats que els acolliran, Barcelona, Girona i Salt. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
6: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
7: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
6: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.

0: Se prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fan amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va de poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. El Joventut recupera aquesta nit el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB a la pista del Tenerife. Un triomf verd i negre certificaria el bitllet per als quarts de final i asseguraria la sisena posició. Ens amplia la informació des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
1: El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits de l'ACB, contra el Múrcia, el Morabanc Andorra, el Gran Canària i el Barça. Però sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League, on van ser escombrats a semifinals per Rytas Vilnius. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i a Michael Rusic per defensar Shermadini i Frank Guerra.
2: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
1: Els verds i negres encara tenen 3 partits més pendents. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja a Badalona en el partit ajornat pels problemes del videomarcador. I acabarà la Lliga regular a Girona, inicialment el divendres 29 de maig.
0: També en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. S'enfrontarà al combinat de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa. L'últim rival de la selecció va ser l'Argentina el 2023, en un duel en què els catalans van caure per només 6 punts de diferència. El Vila-sana ha aparcat ja la victòria a la Copa de la Reina per centrar-se en la Lliga, un trofeu que es resisteix a les del Pla d'Urgell i que enguany no volen que se'ls escapi. Com a primeres de la Lliga regular, disputaran les semifinals davant del Palau. És una informació de Lleida Televisió, d'Eva Cortijo.
3: La festa del Vila-sana per la consecució de la Copa de la Reina ha estat mesurada. De moment no es volen excessos perquè l'equip pensa ja en un altre dels títols que se li resisteixen, la Lliga. Diumenge comença l'assalt al títol contra el Palau de Plegamans. Tots els pensaments ara estan en això.
4: I ara, evidentment, només pensem en el partit de diumenge, no pensem més enllà. Hem d'aconseguir el primer punt del play-off, guanyar el Palau, un rival que és complicat, no ens hem de confondre. I hem de donar-ho tot per intentar aconseguir el primer partit.
3: Els dos partits de Lliga contra el Palau de Plegamans han acabat amb victòria lleidatana per 5-0 i 3-4. El segon partit d'aquest play-off es jugarà a Palau el dissabte 30 de maig, a partir de la 1. Com que és l'eliminatòria al millor de 3, si fes falta un tercer partit, seria dimarts 2 a Vila-sana. Encara amb horari per determinar.
0: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Music i Alicia Towers. La victòria de la ciclista d'Esplugues de Llobregat arriba després d'haver guanyat la Vuelta a Espanya i l'Amstel Gold Race. I arribarem a 8:15. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
5: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
6: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
5: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Aquest dilluns s'han lliurat els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell. Entre els guardonats, el comunicador Justo Molinero, la directora de l'Ara, Esther Vera, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1, i un premi que ens toca de prop, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, que mostra històries reals d'hospitals catalans sense veu en off i amb accés a moments molt íntims i delicats. El reconeixement destaca la capacitat del format per humanitzar la sanitat pública i apropar-la als espectadors, tal com explica un dels seus realitzadors, David Figueroa.
7: Hospital de Proximitat és una docusèrie que parla d'emocions. Llavors volíem deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C58 des de Ripollet a la O per la C33. El Vallès, densitat a l'AP7 a Barberà, direcció Tarragona a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des del Llobregat, retencions des del Papiol i Pallejà per la B23 i per la 2, també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques, només 4 boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
2: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
3: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
4: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
2: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
5: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre a preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
6: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
6: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
8: delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
6: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
9: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
10: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
11: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
10: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat, després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant, d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
1: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre i segons apunteu, en tot aquest temps Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte?
12: Bé, crec que queda bastant evident que la conselleria a hores d'ara, de fet el govern a hores d'ara, està més pendent de signar grans acords que inclouen obres faraòniques que potser no veurem ni vostè ni jo, i que, o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant fer que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
1: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
12: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Acabo ja, senyor Lleonart. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume en plena setmana, com dèiem, de mobilització també a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
12: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients. I per fer-ho, el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estiguin obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives, estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestèsia, d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge, ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
1: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Jo Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
13: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
14: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
15: Serà la primera vegada que en una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
14: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
15: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
14: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
15: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere. No? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
14: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
16: crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà 2 mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
17: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
1: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició la classificació de la Lliga F quan falten 2 jornades perquè finalitzi el campionat i ha arribat fins a les semifinals a la Copa.

0: El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
1: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
1: El Gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tyets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix, Trapside.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si vol el seu suport en els comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. En parlarem en uns instants amb el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil. A aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports destaquem que el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Serra. Molt bon dia, Eduard.
3: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària, perquè, com molt bé deies, estem en plena hora punta, per tant, tota l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes molt carregades. Avui destaquen les principals vies que enllacen Maresme amb Barcelona, sobretot l'autopista C31, amb retencions de més de 5 quilòmetres entre Montgat i Badalona. En sentit Barcelona, aquestes aturades de 5 quilòmetres, com et deia, la C31, en sentit Barcelona. Però és que la Pota Nord, la D20, també va molt carregada, presenta una cua molt compacta, molt llarga, de més de 3 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. En canvi, a l'extrem sud parlaríem només, entre cometes, d'aturades intermitents, per exemple, l'autovia A2, uns 4 quilòmetres entre el Papiol, Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez, que ens dius que ens anem enfilant cap a l'estiu, amb temperatures altes, entenc. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui ja estem guanyant alguns graus a aquesta hora del matí, graus que també guanyarem aquesta tarda, i serà com l'amor, que t'estimo més que ahir, però menys que demà. Doncs això és el que farà la temperatura també demà, divendres, dissabte. De fet, tocaran sostre en aquesta calor molt més destacable a finals d'aquesta setmana, i per tant un temps gairebé d'estiu. A hores d'ara, doncs, encara no és d'estiu, l'ambient és més aviat agradable o fresquet a les valls del Pirineu, i atenció perquè hem despertat amb força núvols a les comarques de Tarragona, hi ha boires i tot en alguns raconets de l'Ebre, també a la Catalunya central, o núvols un palet més atapeïts a hores d'ara a Girona, però s'han acabat les tempestes d'aquesta nit passada que han estat aparatoses en alguns racons del nord del país. Al matí ja diem anirà escalfant i la tarda ja tindrà temperatures que tocaran els 30 graus a l'ombra al Pla de Lleida i a molts indrets del país ja tocant els 25, 26, 27 graus. Aquesta tarda gairebé ja sense tempestes, tot i que algun ruixat es resistirà a marxar a cavall del Ripollès, de la Garrotxa i de la banda més alta d'Osona, més o menys, on va ploure ahir al vespre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
5: Va donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
6: Estem satisfets

0: ara als aeroports catalans.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la imputació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. I ens n'informa la Carina Bellvé.
2: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
2: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
4: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
2: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
5: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
2: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I més notícies del dia. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat dels quals anirà a reforçar la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica l'Esther Minguell.
6: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
7: Avui voldria fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
6: A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar, però, són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. En parlem amb Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical dels professors de secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia.
1: Ho deia, qualifiqueu de presa de pèl la nova proposta que us ha fet arribar a Educació i, a més, exigiu formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó. Aquesta tarda no anireu a la reunió. Això és així, eh?
8: Sí, efectivament. Nosaltres

0: més o menys la setmana passada vam dir que si no hi havia una proposta amb cara i ulls, doncs nosaltres no vindríem a perdre el temps amb un acord que considerem que està mort des del principi, que la majoria de docents ha rebutjat i que respecte a la proposta de la setmana passada és pràcticament la mateixa proposta, excepte algun petit complement de tutoria que diuen que estan afegint. Estem parlant de que podrien ser uns 10 o 20 euros. Evidentment això no satisfà cap de les nostres demandes. Nosaltres ja vam advertir que si aquesta situació continuava, perquè portem ja molts mesos i el departament coneix quines són les nostres reivindicacions, després de tots aquests mesos, si el departament segueix sense moure's d'aquest acord, doncs nosaltres exigiríem la dimissió. No veiem cap mena de proposta en el calendari tancat que la conselleria ens proposa per negociar, cap proposta que des de l'educació secundària nosaltres puguem agafar-nos per negociar. No hi ha cap de les demandes que nosaltres tenim. Un augment salarial universal que sigui considerable, que vagi més enllà de l'acord amb comissions i UGT. No hi ha cap proposta sobre el retorn del deute dels sexenis. No hi ha cap proposta sobre les càtedres de secundària, que és un cost que està a punt d'extingir-se a Catalunya. Tampoc hi ha cap proposta sobre la qüestió fonamental dels currículums. No? Nosaltres demanem que hi hagi una reforma curricular. Quan parlo de currículums, perquè la gent m'entengui, em refereixo als plans d'estudi. No? Nosaltres plantegem que hi ha una necessitat de revisar els plans d'estudi, de com s'avalua els alumnes, com es passa de curs i s'obtenen les titulacions. Se'ns han tret els darrers anys de moltíssimes hores de les matèries que fem, i d'això no en vol parlar el departament.
1: Ramiro, per tant, i acabo, us desmarqueu de la unitat sindical. Si no esteu a la mesa, us quedeu sense veu directa. Com podeu condicionar els acords si us n'aparteu? Quina serà l'estratègia, doncs, que seguireu?
0: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de comissions i UGT. En tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats. De totes maneres, estem coordinats i treballem en una unitat d'acció per pressionar el departament, perquè al final volem les mateixes coses, no? El que passa que el nostre punt de vista potser és el més perjudicat des de la secundària i sí que hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Ramiro Gil, doncs estarem pendents del que passi a aquesta reunió i de com evoluciona tot plegat. Gràcies per atendre'ns un matí més. Bon dia.
0: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: És un quart de nou. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
3: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat en les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I a hores d'ara estem pendents d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, a la ciutat de Barcelona. Fa una setmana que ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats s'han concentrat per intentar evitar-lo de nou. Allà hi hem enviat un equip de la xarxa, en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls. Què està passant ara mateix aquí?
4: Bon dia, Helena. Doncs mira, fa just uns minuts acaben d'anunciar que el desnonament a l'Olalla està previst d'aquí 5 minuts. De fet, fa poca estona acaba d'arribar la policia, 6 furgons i una vintena d'agents. Hi ha més d'una cinquantena de persones que s'estan atrinxerant davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires, número 60, on està previst, com dèiem, que d'aquí a uns minuts s'intenti desnonar l'Olalla i la seva família, tres infants menors d'edat. Estem parlant d'un edifici del propietari New Amsterdam Development que vol fer d'aquests pisos co-livings. Ho ha explicat fa una estoneta la portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Alcarnazo.
5: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills. I New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
4: Doncs com escolteu, aquí més d'una cinquantena de persones aplegades davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires número 60 que han acordonat amb diferents càntics per intentar evitar de nou aquest desnonament de l'Olalla, del fons NAT, el fons holandès que, com explicàvem, té diversos edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Sant Agustí i també el del carrer Papallona. Continuarem informant amb aquest situació perquè, com dèiem, d'aquí uns minuts aquest desnonament és imminent.
1: Gràcies, doncs, Sílvia. Veurem, doncs, si la comitiva judicial actua o si aquesta manifestació aconsegueix ajornar-lo. N'estem pendents. Gràcies, companys. Bon dia per aquesta última hora.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Camí de 8:45 del matí, us expliquem també que els metges del sistema sanitari públic han arrencat fa pocs minuts, de fet a les 8 del matí, una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
6: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat, però, per superar el repte.
7: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà al millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Les mataronines arriben reforçades després d'accedir a la final a 4 de la Champions, mentre que la Lliga és l'única opció d'aixecar un títol aquest curs per a les vallesanes. L'Atlètic Barceloneta visita avui la piscina de l'Olympiacos en la sisena i última jornada de la fase dels quarts de final de la Champions. Els mariners, ja classificats per a la final a 4, buscaran tancar la lligueta amb un ple de victòries. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
8: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
9: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
8: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Let me see you dance, babe.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que totes dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau o la llum verda dels comuns que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Ho ha dit el Notícies en xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil.
2: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb carells, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I a aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari, de fet fa mitja hora aproximadament que ja està en dansa, per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
3: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports destaquem que el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6a consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20a de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. De seguida us expliquem el tema de portada al voltant de l'acord de pressupostos que avui ha de ser ratificat a Madrid. Abans, però, tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires, a Barcelona, per explicar el que està passant ara de manera imminent, que s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim un equip de la xarxa amb en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls d'aquest cas. Què està passant ara exactament?
2: Efectivament, Helena, aquí a l'espera que arribi la comitiva judicial per produir aquest desnonament de l'Olalla i la seva família. Tres fills menors d'edat, com deies, al bloc del carrer Buenos Aires, número 60. Prop d'una cinquantena de persones estan reivindicant i atrinxerades aquest edifici per evitar el desnonament, un fet que ja es va produir la setmana passada. També fa pocs minuts han arribat els agents de seguretat, més d'una vintena d'agents i sis furgons que han acordonat la zona i ens han fet allunyar-nos d'aquesta porta del bloc de pisos del carrer Buenos Aires, i hem pogut escoltar també la portaveu de sindicats de llogateres de Catalunya, Carme Alcarnazo, explicant quina és la situació de l'Olalla i la seva família.
3: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills, i New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
2: Doncs efectivament aquest gran tenidor New Amsterdam Development té altres edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Papallona i també el bloc de Sant Agustí, i continuen a l'espera de que es produeixi aquest intent de desnonament a l'Olalla i la seva família aquí al carrer de Buenos Aires número 60, com escolteu, amb diversos clams i aquests membres del sindicat de llogateres i diversos sindicats de la ciutat atrinxerats a la porta d'un edifici amb 20 habitatges que el propietari vol convertir en pisos de co-living pel mateix preu que ara costa un pis sencer, 6 habitacions. Es queixen també els sindicats que s'ha d'aplicar aquesta llei, que s'ha d'aprovar aquesta llei per regular els lloguers al Congrés.
1: Gràcies, Sílvia. Doncs aquí us deixem fent guàrdia, aviam què passa, que doncs depara l'actualitat i la realitat d'aquest desnonament. Gràcies, bon dia. I ara sí, entrem de ple en el tema de portada. Del pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on justament s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació que ens amplia ara Lamont Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: Però avui també estem molt pendents de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa ara la Carina Bellvé.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I la flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que seguien navegant ahir després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restant. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 d'aquests activistes han començat una vaga de fam com a protesta. I Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs. El curs vinent, més de la meitat dels quals aniran a reforçar la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat professors de secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
13: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també han arrencat a les 8 del dematí una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
14: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment davant del jutge i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
15: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar en llibertat i posteriorment la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I abans dels esports us expliquem que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
16: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
17: Serà la primera vegada que una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
16: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
17: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa de l'estanet metropolità.
16: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
17: Tot el desplegament de tot el sistema, la millora del sistema de sanejament en tota la conca, en tota la conca del Besòs, ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també d'alguna manera potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs,
16: que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: I avui obrim la plana esportiva parlant del Barça femení. Cristina Álvarez, molt bon dia.
18: Bon dia.
1: Que prepara la final de la Champions de dissabte contra el Lió a Oslo.
18: Sí, queden 3 dies per aquesta gran cita. Serà la 6ª final consecutiva de les blaugranes que opten a guanyar el títol per quarta vegada. Aquests dies estan ultimant els preparatius abans de marxar demà mateix cap a Noruega. Ho faran amb els dubtes de dues jugadores destacades: Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i Graham Hunt, sent que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat per al repte.
19: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
18: Mentrestant, el Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del 5è metatarsià, que el tindrà de baixa 2 mesos. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
20: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
18: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà el millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la sèrie entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Es decideixen els títols i entre ells els de waterpolo els pròxims dies. N'anirem informant.
1: Doncs gràcies, Cristina. T'esperem demà.
18: Fins demà.
1: Que vagi bé. Adéu. I aquest punt del matí tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires a Barcelona, on de manera imminent s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i a la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia, de nou. Els Mossos d'Esquadra ja han començat a retirar els manifestants per poder deixar pas a la comitiva judicial. És així?
2: Helena, sí, els Mossos d'Esquadra han començat a identificar els manifestants. Tenim a l'Andrea Ribas, que ella és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Social de Catalunya. Andrea, que com espereu que evolucioni el matí?
0: Doncs, evidentment, els sindicats d'habitatge estem aquí per resistir fins al final. Defensarem Casa Lola ja fins al nostre últim alè. En tot cas, ja sabem com van aquestes coses. Un cop arriben els dispositius policials, la casa està perduda. I és que un cop més s'evidencia quines són les polítiques del PSC en matèria d'habitatge. Podem veure el desplegament que estan muntant avui aquí a carrer Buenos Aires número 60, la quantitat ingent de recursos que es dedica a desnonar a una mare amb els seus tres fills de casa seva. I és que aquí l'única solució a la problemàtica d'habitatge, l'única manera que tindrem de sortir de la crisi d'habitatge passarà per l'organització en els sindicats d'habitatge, passarà per imposar-nos per sobre de les polítiques de repressió i de misèria del PSC i per imposar-nos sobre els interessos de fons voltors, inversió estrangers com New Amsterdam Developers, que l'únic que volen és seguir acumulant i acumulant en base a l'explotació de la classe treballadora, aquest cop amb un nou model d'habitatge com ara el co-living.
2: Doncs moltes gràcies, Andrea, ens quedem sense temps. Gràcies pel teu testimoni a l'espera que es produeixi aquest desnonament aquí al carrer Buenos Aires número 60.
1: Gràcies, Sílvia, doncs, per aquesta ultimíssima hora. De fet, us ho dèiem, està passant, i som i us ho estem explicant. Demà tornem a les 7 del matí. Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments d'un desnonament al carrer de Buenos Aires número 60 a Barcelona, Mossos d'Esquadra ja han començat a identificar la cinquantena de manifestants que s'hi troben al davant. Fa una setmana ja es van intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats s'han concentrat aquest matí per intentar evitar-ho de nou. Es tracta d'una dona que viu amb els seus tres fills menors i que el fons New Amsterdam Developers vol desnonar per llogar el pis per habitacions. I el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre Estat i Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca i la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau, però també dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci haver avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una nova jornada marcada per la vaga de les escoles Bressol per intentar frenar les mobilitzacions docents. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions Obreres i UGT, millorar complements i també incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, sindicats com USTEC, CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i mantenen, per tant, les vagues previstes fins al 5 de juny. Professors de secundària, de fet, ja deixa clar que no assistirà a aquesta nova mesa de negociació. Ho ha explicat avui a la xarxa Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària.
2: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de comissions i UGT. En tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que ja assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats.
1: En paral·lel, els metges fan avui també una nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des de l'octubre. I minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit avui en la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder dels populars ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que hi canviarà tot això. Aquestes han estat les primeres reaccions de tots dos, un cop coneguda la imputació de l'expresident socialista.
2: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, li ha preguntat a Sánchez que on s'acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una jornada marcada per la vaga a les escoles bressol per intentar frenar les mobilitzacions. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions i UGT, millorar complements i incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, els sindicats com USTEC i CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i, de fet, professors de secundària ja ha deixat clar que no assistirà a aquesta mesa. En paral·lel, els metges també fan avui nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar també millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des del mes d'octubre. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de la Brimo, que ha desbloquejat finalment la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats ho van poder evitar. Es tracta d'una dona que viu amb els seus 3 fills menors i que el fons New Amsterdam Developers ha desnonat per llogar el pis per habitacions. I minut de silenci avui a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia també una ordre d'allunyament.
0: Notícies en xarxa.

Quan t'apropaves i abaixàvem el cap, potser recordes quan et suplicàvem.

anar amb el gra. It's just a little crush, not like I made every time we touch. On amb el grat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
1: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, la titlla de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys i també el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
1: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat, només quedaven uns 5.000 clients sense llum i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i també més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc aquesta tarda de nou amb el departament. El govern ja ha dit que proposarà aplicar l'augment de 200 euros mensuals entre 3 anys en comptes de 4. Ho ha dit avui al Parlament la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Per l'altra banda, qui també s'ha manifestat és el col·lectiu de metges. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment global de l'aturada d'avui en un 30%. Ens amplia la informació la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
3: Bon dia. Centenars de facultatius han escoltat i aplaudit el discurs del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no es desentengui del conflicte, com ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
4: Però vostè no pot fer-ho. Vostè és el president, la màxima autoritat, i li van anar al càrrec. La inacció, a hores d'ara, és una decisió política. I és una decisió que té nom i cognoms.
3: Metges de Catalunya presenta la campanya Ni un minut més, en aquest acte també a la plaça de Sant Jaume, i proposa als metges i metgesses fer estrictament el temps de feina que tenen assignat.
1: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i també d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Es tracta del tercer feminicidi aquest 2026 a Catalunya i el número 162 des que es va començar a recollir dades oficials el 2012. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'havien aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats ho van poder evitar.
0: Notícies en xarxa.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 20 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: L'escola Bressol Els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. El regidor de la CUP, Enric Faldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. L'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura. Malgrat de Mar celebrarà la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous amb més participants. Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03. La primera va ser el 6 de maig per reclamar, recordem, salaris dignes i les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. De la mateixa manera que la plataforma 03, les treballadores de l'escola Bressol volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials i més reconeixement professional. En total, hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets, inclosa la directora. Malgrat la vaga, des del centre informen que hi haurà serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre. El regidor de la CUP, Enric Faldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. Així ho exposa l'entrevista política d'Ona Malgrat. Escoltem-la.
1: Aquest dimecres d'entrevista política ens visita Enric Faldo, és el portaveu de la CUP, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: I com hem fet amb tots els partits polítics, dediquem aquesta entrevista a parlar del Pla de Grau, de la situació doncs, que s'ha viscut darrerament amb els pagesos des de la CUP. Com ho heu anat veient?
2: Bé, doncs des de la CUP creiem que ha estat positiu la manera en com des de l'Ajuntament hem pogut treballar conjuntament, separar les diferències i afrontar doncs, el que és una reivindicació totalment legítima del sector agrari i buscar doncs, vies de resolució com ho és aquesta moció que presentarem conjuntament amb consens amb la pagesia aquest dijous al ple i que el que fa doncs, és posar per davant la preservació dels valors agrícoles, deixar de recolzar opcions que s'han treballat supramunicipalment i d'esquenes del municipi i que no tenen en compte doncs, precisament aquestes necessitats i per tant nosaltres veiem positivament el que hem estat capaços entre tots d'afrontar.
1: Des de la CUP teniu la sensació d'haver-vos equivocat en algun moment o no?
2: Nosaltres de la CUP sempre hem demanat, sempre hem volgut que l'Ajuntament tingui una visió estratègica del que cal fer a la zona de la desembocadura i del Pla de Grau, i això ho hem demanat en diverses ocasions i hem presentat diverses mocions al ple en aquest sentit, i no ha estat mai capaç, com el govern en qüestió o l'Ajuntament en consens, no hem estat capaços doncs, de poder realitzar un posicionament que plantegi quines són les necessitats a superar i quins són els objectius a perseguir. Llavors, en aquest sentit, la moció de l'any passat, l'error que creiem que hi va haver en aquesta moció era que aquest posicionament es basava en donar suport a una de les alternatives de l'ACA. Aquest va ser l'error, perquè el posicionament de l'Ajuntament no ha d'estar centrat doncs, en el que es decideixi supramunicipalment, sinó en, com a poble, què creiem que és important abordar. Llavors, aquí sí que nosaltres fem l'autocrítica i creiem que aquí aquest va ser un gran error.
1: Des de la CUP continueu defensant aquesta alternativa 3 ara? Com ho veieu? Això ha canviat el vostre posicionament o no?
2: Nosaltres vam recolzar l'alternativa 3 perquè era aquella que plantejava un marc d'actuació que de més gran abast en el sentit de que plantejava línies de treball en diferents àmbits de la zona, que per la complexitat que té l'espai creiem que és el que pertocava. Sí que és cert que nosaltres sempre hem considerat que la zona final de la desembocadura, que actualment està ocupada per un càmping, aquella zona hauria d'estar lliure i per tant aquell càmping hauria de reubicar-se o hauria d'indemnitzar-se perquè deixés d'estar en aquell espai espai, i això afavoriria, evidentment, el risc de bueno, afavoriria la seguretat de les persones que actualment utilitzen aquest equipament, però també reduiria el risc d'inundabilitat de la resta d'espais, ja que el riu funcionaria molt millor del que funciona a dia d'avui. Sí que és cert que aquesta alternativa 3 era l'única que contemplava actuacions en aquest espai. El que considerem que aquesta alternativa no preveia prou era com afectava això a la zona agrícola i com obligava d'alguna manera a uns canvis de model productiu que no estaven prou aterrats al territori, i aquest doncs també de fet principalment és el motiu pel qual aquesta alternativa no ha deixat de ser doncs la nostra opció escollida. Sí.
1: S'ha arribat a un consens, però sembla, no?, per aprovar una moció, serà aquest dijous al ple, això és positiu.
2: Molt positiu, i nosaltres considerem que davant d'una protesta, d'una reivindicació de qualsevol sector del municipi, l'Ajuntament el mínim que ha de fer ha de ser escoltar, intentar entendre les reivindicacions, asseure's i tenir flexibilitat i buscar vies de resolució. Tant de bo l'Ajuntament de Malgrat de Mar actués de la mateixa manera amb altres reivindicacions, com amb la llar d'infants, com amb protestes i demandes de treballadors municipals i de treballadors externs, amb veïns i veïnes de Malgrat que també es queixen de projectes urbanístics. Tant de bo l'Ajuntament tingués també aquesta mà esquerra i aquestes ganes d'intentar buscar vies de resolució, com hem fet i com estem intentant fer amb la pagesia.
1: Més enllà d'aquesta moció, quin hauria de ser el següent pas, ara?
2: D'entrada, crec que en aquesta línia agafo paraules del president de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, que va manifestar la setmana passada. Creiem que aquest espai ha de ser l'òrgan que decideixi, que defineixi i que posi per davant les necessitats del sector agrícola i la preservació doncs, dels seus valors productius, i per tant ha de tenir realment aquest potencial de poder de decisió. A nivell de Malgrat de Mar també constituirem en breus el Consell Agrari Municipal, que s'ha demorat, creiem, més del compte, i això també ajudarà a poder tenir doncs, un organisme amb un pes significatiu, i de cara endavant tota acció que es prengui, tota decisió que es prengui ha de ser doncs, tenint en compte evidentment aquest sector productiu.
1: I què passa amb els càmpings?
2: Nosaltres seguim pensant el que he comentat, que el càmping concret, que de fet són dos gestionats per la mateixa empresa, que s'ubiquen a la desembocadora, aquell espai ha de quedar lliure. Hem de buscar la via de poder resoldre aquesta situació. La moció no preveu aquesta qüestió, perquè la moció se centra bàsicament com ha de ser amb la protecció agrícola, però sí que aquesta qüestió ha de seguir en estudi i ha de trobar la via de resolució.
1: Aquest serà un dels temes doncs, que es posarà sobre la taula en el ple d'aquest dijous, però n'hi haurà més, un dels quals doncs, és una altra moció que presenta la CUP, en aquest cas doncs, per demanar una planificació estratègica de l'esport.
2: Sí, nosaltres al setembre ja vam presentar una moció molt ambiciosa per la universalitat de l'esport, que d'una banda doncs, relatava la dificultat que hi ha d'acció esportiva per la manca d'equipaments municipals, però també d'altra banda també plantejàvem una promoció de l'esport més enllà dels clubs, més enllà doncs, de l'opció més tradicional, podríem dir, i el que plantejàvem doncs, era un conjunt d'activitat, un conjunt d'accions d'àmbit municipal per tal d'afavorir aquesta universalitat de l'esport. Aquesta moció no va ser recolzada pel govern, que hi va votar en contra per dos motius principals. El primer era econòmic i el segon era perquè alguns partits consideraven que hi havia massa intervencionisme en les entitats. Per tant, el que hem fet la CUP ha estat reformular aquesta qüestió, i llavors hem centrat aquesta nova moció en dos punts principals, que són la creació d'un consell o taula esportiva per posar, doncs, per unir i reunir a les parts implicades de l'esport local per definir línies d'actuació, i en paral·lel també el disseny i implementació d'un pla estratègic a 10 anys, de la mateixa manera que tenim pla d'acció cultural, pla d'igualtat, pla de joventut, que defineixi cap a on hem d'anar com a municipi. Ja té l'Ajuntament uns informes interns i creiem que cal un informe extern i compartit.
1: Cap a on ha de caminar el futur, no?, de l'esport malgratenc, segons la CUP?
2: Nosaltres en aquesta moció del setembre ja doncs, plantejàvem aquesta millora doncs, dels equipaments, dels espais de cara a la promoció i a la pràctica esportiva reglada, i plantejàvem

0: La recta final de l'entrevista, no volem marxar sense preguntar-li en quin punt es troba les negociacions entre Esquerra i la CUP per presentar-se a les properes eleccions municipals de manera conjunta. L'última notícia que teníem era que ho estaven treballant, no sé si s'ha avançat, si hi ha algun acord.
1: Com han fet l'anunci que explicàvem que hi havia aquestes negociacions, doncs ho fèiem precisament perquè la ciutadania conegués i sabés que aquest era l'objectiu. Llavors aquest objectiu ha anat tirant endavant, s'han anat fent passos i a dia d'avui doncs tenim compartit i decidit un model d'organització, de com volem que funcioni doncs, aquesta coalició i de quin ha de ser l'acord marc que regeixi tot plegat, i per tant això és molt positiu perquè estem caminant cap a la mateixa direcció, i tant l'Assemblea Local de la CUP com l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana doncs hem validat una estratègia conjunta i un full de ruta compartit. Llavors a partir d'aquí, amb aquest acord entre les dues parts, falta doncs perseguir aquesta tercera pota que per nosaltres vull dir CUP i Esquerra és imprescindible, que és la ciutadania, que és aquestes persones independents que a dia d'avui no formen part d'un partit polític i que puguin sumar-se aquí, puguin dir també la seva, i puguem remar i podem constituir aquest espai ampli municipalista que busquem. Per tant, el següent pas serà aquest, de fer aquesta trobada oberta, i esperem doncs que hi hagi participació de la ciutadania.
0: Com ho fareu això? Com funcionarà aquesta trobada? I no sé si teniu data per fer-la.
1: No tenim data i no tenim encara definit com serà. En qualsevol cas, sereu els primers en saber-ho. Us ho farem saber de seguida que estigui definit. I això.
0: I pel que fa a la llista, com la configurareu?
1: Aquest acord defineix doncs, com ha d'estar constituïda aquesta llista. No ho explicaré ara, en tot cas buscarem l'espai per fer-ho, però sí que doncs, és una de les qüestions que evidentment ha tingut pes en les negociacions, i hem trobat aquesta via doncs, compartida que ens satisfà i que queda definida en aquest acord, que, insisteixo, quan sigui el moment farem públic.
0: Mm-hmm. Doncs ho deixem aquí, n'anirem fent un seguiment de ben segur. Moltíssimes gràcies, Enric Zaldó, regidor de la CUP, per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Més temes. L'Associació de Veïns de la Verneda diu que l'Ajuntament no els explica els projectes abans de tirar-los endavant. El president de l'entitat, Rafael Calle, comenta que els veïns i veïnes han expressat el seu malestar en veure que han començat unes obres al carrer Segre i a la pujada del castell, però que no s'havia informat absolutament a ningú. Se'ns han començat a explicar els temes que han sabut que la Junta era a punt de dimitir, lamenta. Calle recorda que les associacions de veïns estan per les coses bones i les dolentes, i assegura que si no se'ls té en compte, es quedaran a casa.
3: En general, tanto la asociación como los vecinos estaban muy molestos porque veíamos que se iba a preparar unas obras, pero no habían informado absolutamente a nadie. No creemos normal que si hay una asociación de vecinos no se haga un cambio de impresiones o se les explique antes lo que iban a hacer. La realidad es que han empezado a explicarnos los temas cuando se han enterado que la asociación está muy molesta y que estábamos a punto de dimitir y casi toda la junta. Realmente el presidente tenía un pie fuera de la junta ya. La realidad es que si una asociación está para lo bueno y para lo malo, y si no cuentan con nosotros, pues nos quedamos en casa y hacemos otras actividades. Yo mismo tengo el club de skate de la Verneda, el cual le dedico muchas horas, y realmente me tengo más satisfecho facción en el club que no en la asociación, al cual no se nos escucha para nada.
2: En relació a les obres que es duen a terme al barri, Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, detalla que el carrer Segre s'hi canvia el color del quitrà per la temperatura del terra. Reiner explica que en comptes de ser vermell serà groc, tirarà d'aurètica. Segons els ha dit l'Ajuntament, això permetrà baixar la temperatura 4 graus com a mínim. Però, per altra part, Reiner també comenta que l'actuació que es fa a la pujada del castell permetrà que les aigües no baixin cap al poble i vagin filtrant en unes pedres que posaran com en altres indrets. La previsió del consistori és, segons la veïna, que també s'hi posin jardins, arbres i pèrgoles per evitar la calor.
4: Al carrer Segre ens han explicat que canvien l'equitrenatge per l'escalfor, la temperatura del terra, que canviant el color baixa 4 graus per lo menys la temperatura. En vez de ser vermell, el posaran groc, bueno, tirant així a durat. Ens han dit que és per les aigües, quan la pluja, fan que quedi com les aigües que no baixin cap al poble i vagin filtrant amb unes pedres que posaran, perquè ara tot el poble està així, a base de pedres, fan uns jardins, posaran algun arbre pel camí, posaran unes quantes pèrgoles, 5 o 7 pèrgoles pel camí, perquè no faci tanta calor, perquè toca molt el sol. Això sí que és veritat, que toca molt el sol.
2: Reiner afegeix que arran del malestar generat per la falta d'informació

0: Informació prèvia a les obres de l'associació ha aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a fer reunions abans de tirar endavant qualsevol projecte. Quan els veïns i veïnes pregunten, volem poder donar resposta, afegeix.
1: Per una part, ho valorem bé, l'explicació que ens han fet, però clar, és el que diem, que quan comencin a fer el que sigui, que primer hi hagi una reunió amb l'associació, perquè quan ens preguntin els veïns, nosaltres també puguem explicar-nos amb ells. Mm-hmm. Perquè si no, te diuen, pues vaya associació, que no sabeu les coses que fan, i això, i no vull dir les paraules grosses, però que fa mal que te diguin, així és perquè serveix l'associació, si no sabeu explicar-nos el que van a fer. Ens han dit que d'aquí endavant, quan vulguin, quan vagin a fer alguna cosa, ens ho diran, de fer una reunió per poder parlar nosaltres amb els veïns, i si cal fer una reunió, l'associació, els veïns i l'Ajuntament, doncs també la faran.
0: Malgrat celebrar una nova edició de la Setmana de la Natura amb activitats programades entre el 23 de maig i el 7 de juny per conscienciar la gent a tenir cura de la natura, el programa arrencarà aquest dissabte en l'activitat Bestioles Nocturnes, una proposta per descobrir i escoltar la fauna de nit a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. L'activitat anirà a càrrec del grup de Ciència Ciutadana del Molí de la Sal i es farà de 7 a 10 del vespre. Diumenge es celebrarà la passejada a Can Palomeres del Ferro al Ratpenat, guiada pels membres de l'associació Natmon, aquí Mauvanell i Santi Poc, de 9 a 11, i amb sortida des del Molí de la Sal. La programació continuarà el dissabte 30 de maig amb l'activitat Descobrim els herbaris i taller d'estampació botànica amb flors fresques. A partir de 9:45 es farà una sortida de recol·lecció de plantes des del Molí de la Sal i després s'elaborarà un herbari amb Ethan López i Sabina Gispert. D'altra banda, el 6 de juny es farà la tercera edició del degoteig de paraules amb lectures i música a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca, la Cooperativa i l'Aula Contrapunt. L'acte serà a les 12 al Molí de la Sal. El diumenge 7 de juny, la Setmana de la Natura clourà amb un taller d'anellament d'ocells amb l'ornitòleg Joan Carles Abella.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: La quarta edició del Temps de Flors s'omplirà aquest dijous de catifes al tram de l'Avinguda del Bon Pastor, comprès entre els carrers de Ramon Turró i Funyadors. Enguany, com a novetat, també hi participaran el Centre de Formació d'Adults, Cases dels Mestres i l'Associació Dones Malgrat. Ho faran juntament amb les residències Natzaret, Toll i Malgrat i el Centre de Dia Malgrat, les escoles Mare de Déu de Montserrat, Maria Cubí i Soler, Badruna, Funyadosa i Marista Sant Pere Chanel, i també l'Institut Ramon Turró i Darder. Sònia Huerta, regidora d'Envelliment Actiu, explica que hi haurà molt bon ambient. Per mi és molt important que la gent participi en coses maques com aquesta, afegeix.
3: Trobarem catifes de flors, això sobretot, molt bon ambient també, i aquest any també estic molt contenta perquè és la quarta edició, com bé has dit, i cada any participen més associacions i més gent. Vam començar només amb les residències, després s'han afegit tots els col·legis, i aquest any també l'escola d'adults i l'associació de dones farà catifes, i per mi és molt important que la gent participi en coses maques, no?, com aquesta.
0: Huerta recorda que aquesta iniciativa va començar per fer coses amb la gent gran, però que en veure la bona acollida que tenia l'activitat va apostar per obrir la participació als centres educatius i a les entitats. La voluntat de Huertas és que la proposta creixi any rere any.
3: Sobretot van començar aquesta iniciativa per fer coses amb les residències, amb les residents, no?, amb la gent gran. Però clar, després veus quan les poses, que la gent que passa pel carrer s'implica, ostres, que maques, que boniques, llavors van pensar, ostres, doncs a lo millor quan més gent participi més bonic quedarà i la gent més li agradarà. I va ser això, començant a trucar als col·legis, que van dir que sí, després i aquest any, que estic molt contenta, ja ho he dit, amb l'associació de dones i l'escola d'adults, que també m'agradaria que més gent s'impliqués, eh? A veure si això ho podem consolidar i fer-lo cada any, i cada any que s'impliquin més.
0: Les catifes que s'exposaran demà entre les 10 i les 2 estan elaborades amb diferents tècniques de manualitats. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. El consistori ja ha concertat l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer la compra. I a Pineda, un dispositiu conjunt de la policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha finalitzat amb un total de 12 denúncies i l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball. El control es va dur a terme ahir dimarts a la Nacional 2 amb l'objectiu de vetllar per a la seguretat viària i el compliment de la normativa laboral i sanitària. Durant l'actuació es van aturar 48 vehicles.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Més de 300 metges han concentrat aquest dimecres davant del Palau de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar al govern solucions per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. La protesta s'emmarca en l'onzena jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya des de la tardor. Moment de fer un repàs al temps amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza aquest dijous una xerrada titulada Viatge a l'Índia, una altra visió, a càrrec de Xavier Jué. Començarà a 6:45 de la tarda a la mateixa biblioteca. I la Biblioteca La Cooperativa organitza divendres una nova sessió de l'Hora del Conte amb contes del calder de la iaia Maria, càrrec d'Eva González. La sessió començarà a 6:45 de la tarda i està recomanada per a infants de 4 anys. I també divendres al Cineclub Garbí projecta la pel·lícula No Way Vaga de Richard Linklater a partir de 6:45 de la nit al Centre Cultural.

Repassem els titulars del dia. L'escola Bressol Els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. El regidor de la CUP, Enric Zaldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. L'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura. Malgrat de Mar celebrarà la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous amb més participants.

0: les mitges.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
4: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
3: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
5: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
6: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
7: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
5: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
8: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
5: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
3: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
5: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
3: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
5: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
3: Els esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
9: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
3: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem a les 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país i aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre, tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans adverteixen, però, que no es relaxi i que pressionin el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
12: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
11: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
4: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
11: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
0: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
13: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
11: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
3: Això a Catalunya, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. A més, ha advertit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control feta al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell vindrà a canviar tot això. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero o Ábalos Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
6: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
7: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
15: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
16: Sí,
15: y tanto. ¿Que existe una cacería judicial?
16: Sí,
15: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
2: Notícies en xarxa.
3: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta, en aquest cas davant del Palau de la Generalitat, a Barcelona, per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
8: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
17: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
3: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
16: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
18: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
16: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
3: Doncs tot plegat en un context en què en qüestió d'hores Educació i els sindicats en vaga

0: dit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
1: USTEC, de fet, assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
0: Qui no s'asseurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
2: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió, perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
0: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
1: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
0: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
1: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.
0: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
1: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta, que estava bloquejada, i accedir al pis per treure-la de casa.
0: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
1: I l'Ajuntament de Barcelona, encara a la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
0: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
0: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
1: I encara us afegim que la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys per una banda i entre els 70 i els 74 de l'altra.
0: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
5: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.
6: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
5: Segons l'últim informe comparatiu de la AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran

0: un èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
1: Doncs en deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
2: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
3: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
2: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap de Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
4: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet puguin fer la sol·licitud del material.
2: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, jugar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
1: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
5: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
6: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
5: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
1: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels canons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
8: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret, i que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
7: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
1: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Janescà.
9: La principal novetat passa pel creixement del finançament, i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
10: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats, i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
9: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxet per evitar problemes a la plaça.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions.
11: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
12: Per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
11: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui en waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
13: Bon dia a les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu. S'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
14: El partit contra l'Olimpiakos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribem al partit del playoff de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
13: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
11: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
15: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
16: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista. I home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'excedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
15: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
11: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els Tinerfeins Dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer al grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Repassem els titulars del dia. L'escola Bressol Els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. El regidor de la CUP, Enric Zaldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. L'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura. Malgrat de Mar celebrarà la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous amb més participants.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
1: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS, amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
1: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels carons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
1: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olympique de Lió.
1: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre, tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
2: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia i tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
11: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
12: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
1: Això a Barcelona, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Gasino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero o Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
14: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
15: Sí,
14: y tanto. ¿Que existe una cacería judicial?
15: Sí,
14: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
13: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
0: Notícies en xarxa.
1: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte. Perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
17: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
16: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
1: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
15: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
18: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascun amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
15: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
19: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
3: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
1: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
3: Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
20: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories d'entre el 10, entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
1: I no deixem els conflictes laborals, nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
21: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per a aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
22: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
21: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
6: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
3: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
1: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
7: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
8: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
7: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'idealista hi havia fins fa tan sols uns dies tres ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
1: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
3: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
3: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
1: I també, abans del cop, també una notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
24: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
25: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
24: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
1: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
4: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
2: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
1: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
10: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
9: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer. I qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
1: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
12: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
11: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsó de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
26: Bon dia, Marta. Demà viatgem cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
27: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia, l'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
26: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga Regular. La sèrie, el millor tres partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat C lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol, on a la Torre Josep Sánchez.
5: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins a diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cébol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de tres temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
13: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és algo que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
5: El Cébol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
26: Gràcies, Josep Sánchez, des d'on a la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9, un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verds i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords que el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al Consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions. Uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar avui als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
1: I Salut xifra el seguiment de la vaga de metges en un 4,3% d'aquest matí. Metges de Catalunya diu que és d'un 30%. La d'avui ha estat l'onzena vaga convocada per Metges de Catalunya des de l'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat per exigir a Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte amb el col·lectiu mèdic perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El secretari general del sindicat és Xavier Lleonart.
3: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
1: I precisament ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga de la xarxa a Rodalies. Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com pels usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincideixen amb l'aturada de 200, recordem-ho, convocada a tot Catalunya. I unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que la situació de protecció de la víctima hagi fallat. I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció de cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa que obre les portes demà es podrà veure fins al dia 8 de novembre. Presenta obres d'art, objectes, històries, instal·lacions també contemporànies. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 20 de maig del 2026. Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, s'ha mostrat desconcertat pel projecte del tren orbital que ha anunciat ara la Generalitat. Martí Capçada.
7: Ho ha fet en la seva doble condició d'alcalde i president de l'ens comarcal i amb alguns matisos. Des de l'òptica municipal, diu que tal com està la infraestructura ferroviària actualment al Maresme i com ho pateixen els premianencs, el nou projecte li sembla gairebé una broma.
4: I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva reforça l'oftalmologia, evita derivacions de pacients i fa un pas per captar talent. Sergi Ferrer.
8: Després de l'aposta decidida per potenciar i ampliar el servei d'oftalmologia, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva fa ara un pas més amb l'objectiu de captar talent i consolidar equips especialitzats.
4: I l'Escola Bressol de Malgrat els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. Ona Malgrat.
9: Les treballadores de l'Escola Bressol els Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03 per reclamar salaris dignes i les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives.
4: I Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. Melina Morilla.
10: L'operació s'ha concertat amb el BBVA i el ple municipal aprovarà demà la modificació de crèdit per fer efectiva la compra d'aquests terrenys actualment agrícoles.

0: Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, s'ha mostrat desconcertat pel projecte del tren orbital que ha anunciat ara la Generalitat. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, i ho ha fet en la seva doble condició d'alcalde i president de l'ens comarcal i també amb alguns matisos. Des de l'òptica municipal, diu que tal com està la infraestructura ferroviària actualment al Maresme i com ho pateixen els premianencs, el nou projecte li sembla gairebé una broma i s'ha preguntat com podem aplaudir-ho als electes del PSC i Esquerra Republicana de les altres poblacions de la comarca, excepte el de Mataró, a qui Navarro considera que un cop més li ha tocat la loteria.
2: Com a alcalde de Premià de Mar, que projecte estrella d'uns pressupostos a nivell nacional sigui un tren orbital, com a idea no em sembla malament, però donades les circumstàncies actuals és gairebé una broma, perquè parlar d'un projecte pràcticament faraònic sense tenir les estacions de les línies actuals en condicions, sense assegurar un bon transport als passatgers al Maresme, tenint doncs, segurament una de les pitjors línies de tren, sense desdoblar la línia al Maresme Nord, jo no sé, els alcaldes del Maresme que pertanyen als partits que signen el pressupost, no sé si els hi fa gràcia, excepte el de Mataró, lògicament, que sempre li cau la loteria. Però, no sé, caldria fer aquesta reflexió. Si realment, abans d'entrar en projectes megalomaníacs, caldria doncs, garantir la seguretat i la bona gestió de les infraestructures que no se'ns caiguin a sobre, com passa literalment a Premià.
1: Des de l'òptica del Consell Comarcal, on a més de president és responsable de mobilitat, Rafa Navarro no s'ha mostrat tan crític perquè sempre s'ha de celebrar, diu, que s'anunciïn millores en aquesta matèria, però també s'ha mostrat rotundament escèptic respecte a la materialització del projecte. Diu que mireu com estan les estacions de la comarca malgrat els desastres que han patit els últims mesos. La visió de Navarro constata poderosament com ell mateix assenyalava amb l'Ajuntament de Mataró, que hauria de ser un dels nodes principals del futur tren orbital. Segons informava ahir el consistori mataroní, aquesta ciutat i la resta de poblacions membres de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità valoren molt positivament el projecte i una representació d'alcaldes de l'entitat, entre ells el mataroní David Bote, va ser ahir a Sant Sadurní d'Anoia per escoltar de primera mà els detalls en una presentació que se'n feia. Com s'ha explicat aquesta setmana, la nova infraestructura, que es faria per fases i hauria de quedar enllestida l'any 2041, connectarà les comarques de l'àmbit metropolità entre Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. En total seran 120 quilòmetres de via, dels quals 68 de nova construcció, amb un total de 40 estacions, d'aquestes 23 de noves. La inversió prevista per part de la Generalitat serà de 5.200 milions d'euros, que assumirà íntegrament el govern de Madrid. La primera fase entre Granollers i Terrassa és l'única que avui té el finançament garantit a través del Pla de Rodalies 2026-2030.
0: I metges i educació infantil es mobilitzen per reclamar millores laborals. Ràdio Canet.
3: D'una banda, el 50% dels metges del CAP de Canet han secundat la vaga d'avui. Aquesta aturada convocada pel Sindicat de Metges és l'onzena que duen a terme des del mes d'octubre i té per objectiu reclamar millores en les condicions laborals d'aquest col·lectiu. En el cas de Canet, la principal afectació és que s'han hagut de reprogramar visites. Cal recordar, però, que el servei d'urgències està garantit. Les demandes del col·lectiu de metges són, de fet, les mateixes que van fer el primer dia. Una vegada més, reclama un conveni específic pel col·lectiu mèdic, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores o la planificació d'agendes amb límits de pacients. A l'educació avui també s'ha fet vaga en el sector infantil de 0 a 3 anys. Aquesta convocatòria ha tingut un ampli seguiment entre les famílies de l'escola Bressol al Palauet i és que el 73% de les famílies l'han secundat i no han portat els seus fills i filles a l'escola. Entre les mestres, el 58% s'hi ha sumat. Des de la Llar d'Infants Municipal al Palauet de Canet de Mar reivindiquen el valor educatiu de l'etapa de 0 a 3 anys. Aquest és un dels motius de la vaga d'avui. També demanen la reducció de ràtios i l'augment de personal, així com ampliar la gratuïtat més enllà del curs I-2.
0: I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva reforça l'oftalmologia, evita derivacions a pacients i fa un pas per captar talent. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Després de l'aposta decidida per potenciar i ampliar el servei d'oftalmologia, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva fa ara un pas més amb l'objectiu de captar talent i consolidar equips especialitzats. La voluntat és que els professionals trobin a la corporació i més concretament a l'Hospital de Blanes el lloc idoni per desenvolupar l'especialitat d'oftalmologia, créixer professionalment i formar-se en tècniques cada vegada més avançades. El doctor José Manuel Navero, coordinador del servei, ho explica. Explicava l'entrevista del dia de Ràdio Calella Televisió.
5: Necessitem professionals que venguin a donar serveis i a millorar aquests serveis, no? I aquí és una mica on estem apuntant. I són cirurgies complexes. Fer un servei competitiu, atractiu, on la gent jove vulgui venir, vulgui desplaçar-se fins aquí, perquè moltes d'aquestes persones o aquests metges a vegades viuen a Barcelona i se sentin bé aquí, es quedin aquí i vulguin formar-se i progressar aquí. I aquesta és la nostra idea, no? Fer un servei atractiu, potent. Això requereix el seu temps, estamos en ello, i atraure aquest talent, no? Que no marxi fora, perquè moltes vegades es queden al tercer nivell i a vegades això fa que no arribin aquests professionals a centres com el nostre, no? I el nostre centre cada vegada pues, té més demanda i hem d'augmentar la complexitat perquè la població ens ho demana i la població té aquest tipus de problemes.
4: Aquest reforç arriba en un moment de creixement del servei, tant pel que fa a l'activitat assistencial com a la capacitat quirúrgica. Fa pocs dies, l'Hospital de Blanes incorporava una nova tècnica, poc

0: Gràcies, Sergi. La Generalitat ha confirmat la compra de 42 pisos d'ImmoCaixa a Tordera per rebaixar la pressió sobre les famílies. Martre Serres.
1: Així és, el Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl va aprovar el passat 15 de maig l'adquisició d'un total de 1.094 habitatges a ImmoCaixa. Dins d'aquest tercer paquet de compra d'habitatge assequible, la Generalitat ha adquirit 42 pisos a Tordera. Es tracta dels immobles situats als carrers Doctor Carreras i Amistat, uns habitatges construïts fa 25 anys i que fins ara estaven sota la gestió d'ImmoCaixa, que és la filial externa de la Fundació La Caixa. Amb aquesta operació, els inquilins passaran a pagar el lloguer directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un canvi de titularitat que posa fi a la incertesa en la qual vivien molts dels veïns. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, ha explicat que la notícia els va ser comunicada a finals de l'any passat en una reunió d'urgència amb la consellera Paneque i que ha valorat positivament.
2: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan, que estan venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a ImmoCaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ja està. Què es guanya amb això? Tranquil·litat per les famílies, que fins ara eren llogateres, que ara estaven en aquest impàs de que si pagaven, no pagaven, de que els extorsionaven final, no? Perquè t'obligaven a comprar un pis. Amb aquest moviment, amb aquesta compra que fa la Generalitat, és donar tranquil·litat a les famílies. A partir d'ara, el lloguer que pagaven l'hauran de pagar a l'Agència de l'Habitatge.
1: Tot i valorar de manera molt positiva aquest pas endavant de la Generalitat, l'alcaldessa ha volgut posar el focus en la problemàtica estructural que pateix el poble. Mejías ha alertat que el verdader repte de Tordera continua sent els habitatges buits i ocupats il·legalment, que estan en mans de grans tenidors, fons d'inversió i de la Sareb. En aquest sentit, el municipi reclama una solució definitiva i urgent a les administracions competents, lamentant que, malgrat les promeses i els petits avenços, el municipi fa un any i mig que espera moviments concrets per part dels grans fons per resoldre aquesta situació.
0: A malgrat, l'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. Ona Malgrat.
3: L'Associació de Veïns de la Verneda diu que l'Ajuntament no els explica els projectes abans de tirar-los endavant. El president de l'entitat, en Rafael Calle, comenta que els veïns i veïnes han expressat el seu malestar en veure que han començat unes obres al carrer Segre i a la pujada del castell, però que no s'havia informat absolutament a ningú. De fet, ens ha comentat explicar els temes que han sabut que la Junta era a punt de dimitir, lamentava Rafael Calle. També el president de l'entitat recorda que les associacions de veïns estan per les coses bones i les dolentes i assegura que si no se'ls té en compte es quedaran a casa.
4: En general, tanto la asociación como los vecinos estaban muy molestos porque veíamos que se iba a preparar unas obras, pero no habían informado absolutamente a nadie. No creemos normal que si hay una asociación de vecinos no se haga un cambio de impresiones o se les explique antes lo que iban a hacer. La realidad es que han empezado a explicarnos los temas cuando se han enterado que la asociación está muy molesta y que estábamos a punto de dimitir casi toda la junta. Realmente el presidente tenía un pie fuera de la junta ya. La realidad es que si una asociación está para lo bueno y para lo malo, y si no cuentan con nosotros, pues nos quedamos en casa y hacemos otra actividad. Yo mismo tengo el club de escas de la Verneda, que el cual le dedico muchas horas y realmente me tengo más satisfecho facción en el club que no en la asociación, al cual no se nos escucha para nada.
3: En relació a les obres que es duen a terme al barri, Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, detalla que el carrer Segre s'hi canvia el color del quitrà per la temperatura del terra. Reiner explica que en comptes de ser vermell serà groc, tirant a daurat, i que segons el que ha dit l'Ajuntament, això permetrà baixar la temperatura 4 graus com a mínim. Per altra part, Reiner també comenta que l'actuació que es fa a la pujada del castell permetrà que les aigües no baixin cap al poble i vagin filtrant en unes pedres que posaran com en altres indrets. La previsió del consistori és, segons la veïna, que també s'hi posin jardins, arbres i pèrgoles per evitar la calor.
5: Al carrer Segre ens han explicat que canvien l'equitrenatge per l'escalfor, la temperatura del terra, que canviant el color baixa 4 graus per lo menos la temperatura. En vez de ser vermell, el posaran groc, bueno, tirant així a durat. Ens han dit que és per les aigües, quan la pluja, fan que quedi com les aigües que no baixin cap al poble i vagin filtrant amb unes pedres que posaran, perquè ara tot el poble està així, a base de pedres, i fan uns jardins, posaran algun arbre pel camí, posaran unes quantes pèrgoles, 5 o 7 pèrgoles pel camí, perquè no faci tanta calor, perquè toca molt el sol. Això sí que és veritat, que toca molt el sol.
3: Arran del malestar generat per la falta d'informació prèvia a les obres, l'associació ha aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a fer

0: reunions abans de tirar endavant qualsevol projecte.
1: Canviem de qüestions. El projecte Petits Grans Artistes celebra 10 anys amb una exposició inspirada en el Maresme, Martí Capçada.
2: Així és, el projecte educatiu i artístic Petits Grans Artistes celebra aquest 2026 el seu 10è aniversari amb una nova exposició a Caldetes sota el títol Flors i Bestioles i Romaní. La mostra, que es podrà visitar a la Fundació Palau entre el 22 de maig i el 14 de juny, recull els treballs de l'alumnat de l'Escola Sagrada Família, inspirats en la flora i la fauna del Maresme. Els alumnes han treballat durant tot el curs amb artistes i professionals vinculats a l'art contemporani, participant no només en la creació de les obres, sinó també en l'organització i el muntatge de l'exposició. El projecte, nascut l'any 2016, té com a objectiu apropar l'art contemporani als infants i poder fomentar així espais d'aprenentatge compartit entre escoles, artistes, famílies i institucions culturals.
1: Gràcies. I l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica organitza un concert solidari a Tordera per ajudar els infants que pateixen la malaltia. Marc.
3: Així és, l'associació ha organitzat un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nixi Endoscòpia Sense Por. Es durà a terme el concert el pròxim diumenge 24 de maig a les 6 de la tarda a l'església de Tordera. L'acte gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel, que oferirà un repertori enèrgic i emotiu en els assistents. Els beneficis de l'esdeveniment es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen esofagitis eosinofílica, una malaltia crònica que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpies periòdiques pel seu seguiment mèdic. Des de l'organització destaquen que la intenció de la campanya és reduir-ne l'ansietat i el temor que aquestes proves mèdiques generen en els més petits a través d'eines d'acompanyament emocional.
4: Arrel del Dia Mundial vam dir de fer accions més locals i sobretot intentar recaudar fons per un projecte que tenim pediàtric per ajudar els nens amb esofagitis eosinofílica en l'acompanyament i de la endoscòpia. Aquesta malaltia, com saps, s'han de fer endoscòpies molt sovint, cada 3 mesos, llavors els nens tenen molta angoixa. Per això és un projecte amb realitat virtual per preparar el nen abans de l'endoscòpia i a la família. Llavors aquest concert, és els fons que recaudem seran per aquesta causa.
3: Pel que fa a l'estil musical del concert, des del cor Fil de Gospel avancen que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius, buscant sempre la implicació activa del públic assistent.
5: Llavors farem com un concert de gospel però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més amb una miqueta més de balada, però no us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar abans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina.
3: Les entrades del concert tenen un preu de 10 euros i ja es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium. Així mateix, per a totes aquelles persones que vulguin col·laborar-hi però no puguin assistir al concert, s'ha habilitat una opció de fila zero per rebre donacions voluntàries. Amb aquesta activitat, l'associació busca donar visibilitat a la malaltia, agraint també la col·laboració de les entitats locals que s'han sumat per fer possible la cita a Tordera.
1: Montse Rovira referma la renovació del PSC de Palafolls i descarta pactes amb Palafolls. Som Melina Morilla.
6: Així és, la regidora de l'oposició del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, està la protagonista aquesta setmana a l'Assumptes Interns. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa García com a candidata a l'alcaldia, la regidora assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra, pel bé del poble, distanciant-se de les tensions passades.
7: Pensava que vostè...
8: Home, sí que ho sabia, que... i a més que es veia el que hi havia allà.
7: Segons vostè què hi veia?
8: Home, doncs una mica així que hi havia dos bandos i cada un tirava pel seu cantó i no... Jo crec que sí, ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar en equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
6: Un dels punts que també es van tractar a l'entrevista està la valoració de la relació amb Palafolls-Som. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan totalment trencats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies de Palafolls-Som, i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb ells en el que resta de legislatura o en la propera.
1: I encara en clau política, avui se celebra a Premià de Mar el ple municipal ordinari del mes de maig, que presenta una ordre del dia de perfil baix amb temes pel que fa a la part de govern, de l'àmbit pressupostari i també de territori. Sergi.
9: Sí, a la part de control inclou tres mocions presentades per l'oposició. Abans de tot això, però, en un apartat de secretaria es dona compte del decret d'alcaldia de renúncia com a integrant del grup de Premià en Comú Podem de la Lole Morilla, que passa a ser regidora no adscrita. En l'apartat econòmic s'informa el ple de l'execució del pressupost, es porta a aprovació al Pla Econòmic Financer 2026-27, s'informa del compliment de terminis en el pagament de proveïdors i també es porta a aprovació una modificació en els preus públics de l'Escola de Música. Seguidament, en un apartat d'obres i urbanisme, es porta a aprovació el text refós d'un pla especial per a l'ampliació d'un equipament assistencial al carrer Núria i també es vota l'aprovació provisional de la modificació del POM que en el futur ha de frenar l'arribada de grans locals d'oci nocturn al Torrent Malet. També es vota una actualització del pla d'acció i el pla d'implementació de l'agenda urbana local. A l'apartat de mocions n'hi trobem una presentada per Esquerra Republicana, Crida i en Comú Podem, en contra de la presència estable d'agents de policia a centres educatius. Una segona que presenten Crida i en Comú Podem per la millora de condicions del personal educatiu i, finalment, la moció del PSC per la creació a Premià de Mar de la figura del defensor del ciutadà, iniciativa a la qual ja ahir a la tertúlia de Premià Mèdia anunciaven el vot en contra. Els dos grups del govern, Estimem Premià i Esquerra Republicana. Finalment, a pregs i preguntes, només hi ha una pregunta de Ciutadans sobre places gratuïtes d'aparcament a Premià de Mar.
1: Més qüestions. L'escola Bressol de Malgrat els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. Ona Malgrat.
0: Així és, les treballadores de l'escola Bressol els Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03. La primera, recordem que va ser el 6 de maig. Aquestes treballadores que reclamen són salaris dignes i també les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. De la mateixa manera que la plataforma 03, també les treballadores de l'escola Bressol volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials i també més reconeixement professional. En total hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol als Fesolets, inclosa la directora. Malgrat la vaga, des del centre informen que hi hauran durant tot el dia serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i també 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre.
1: I un total de 63 infants participen al casal de conciliació que tira endavant l'Ajuntament de Canet per aquest 25 de maig, coincidint amb el dia de lliure disposició dels centres educatius. Ràdio Canet.
10: És la primera vegada que des del consistori s'ofereix un servei d'aquest tipus. L'Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport del programa Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, organitza aquest casal de conciliació gratuït pel pròxim 25 de maig, coincidint amb el dia de lliure disposició dels centres educatius. L'activitat està pensada per donar suport a les famílies en una jornada no lectiva, oferint un espai educatiu i lúdic per als infants. Rosabel Madrid és regidora d'Educació.
11: Això ve a través del Consell Comarcal, que és el temps de cures, que serveix per acollides, és a dir, subvencions d'aquestes que anem rascant.
10: El casal s'adreça a nens i nenes de segon cicle d'educació infantil i primària, és a dir, des de I3 fins a 6è de primària, i és obert a tota la població del municipi. Es durà a terme entre les 9 i les 2 del migdia a les instal·lacions de l'Escola Misericòrdia.
1: I Caldes d'Estrac impulsa una campanya per fomentar el reciclatge i el consum sostenible. Martí.
2: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes ha posat en marxa aquest mes de maig una campanya al mercat municipal i als comerços d'alimentació per fomentar l'ús d'envasos reutilitzables i reduir els residus d'un sol ús. La iniciativa, sota el lema Fem un pas, porta l'envàs, anima la ciutadania a fer la compra amb tàpers, carmanyoles, bosses reutilitzables o els envasos que facilitaran els mateixos establiments participants. Cada vegada que els clients facin servir aquests recipients sostenibles, rebran un taló segellat. Amb 6 segells aconseguits en diferents compres o establiments, podran obtenir un obsequi durant la Fira de Medi Ambient, prevista per al dia 5 de juny. La campanya forma part del Pla Municipal per promoure el comerç sostenible i revitalitzar el mercat local amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és fomentar nous hàbits de consum responsables i avançar cap a un municipi més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
1: I Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. Melina.
6: L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ha concertat ja l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer la compra. Amb l'adquisició dels terrenys actualment dedicats a l'activitat agrícola just al costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al poble que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que per normativa només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir el deute públic. L'Ajuntament va tancar l'any passat, de fet, amb un romanent superior als 7,2 milions d'euros. Des del 2020 l'Ajuntament de Palafolls pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent de fa anys.
1: I en cultura, Joel Joan porta a Calella una relectura íntima i contemporània de Txékhov amb Vània. Sergi.
9: Joel Joan ha tornat als escenaris amb una de les propostes teatrals més singulars de la temporada, estrenada al Romea i que aquest dissabte farà parada a Calella. L'actor barceloní, conegut per la seva trajectòria teatral i televisiva, encapçala Vània, una revisió actualitzada del clàssic universal L'oncle Vània d'Anton Txékhov, que dirigeix l'argentí Nelson Valente. El resultat és un monòleg contemporani en què Joel Joan dona vida tot sol als 8 personatges de la història, que posa el focus a les emocions més humanes, la frustració pel pas del temps, els somnis que no s'han complert, l'amor impossible o la sensació d'haver dedicat la vida a una causa equivocada. La versió signada pel dramaturg britànic Simon Stephens trasllada l'acció fora de la Rússia tsarista i la situa en un context actual, mantenint intacta l'essència emocional de Txékhov. Vania es presenta com un repte interpretatiu que assumeix Joel Joan, que encadena personatges i registres diferents en aquesta producció de Risca i al Teatre Romea, on es va estrenar a principis del 2026. La funció d'aquest dissabte 23 de maig a la Sala Mozart a les 8 del vespre tanca el cicle de programació d'Escena Calella. Les entrades tenen un preu general de 25 euros amb descomptes per a jubilats, membres del Club Escena Calella i joves de fins a 29 anys. Es poden comprar anticipadament a través del portal Intràpolis i també a la taquilla de la Sala Mozart, sempre que no s'hagin exhaurit.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, bona tarda. Situació meteorològica marcada bàsicament per l'estabilitat i per les temperatures que van en augment. De moment no podem parlar de calor, però atenció perquè els pròxims dies les temperatures pugen força. De fet, demà seran més altes que avui i divendres tocarien sostre aquesta setmana. Entre divendres i diumenge, dissabte, tindríem un petit parèntesi, un lleuger descens de la temperatura màxima, molt lleuger, però diumenge tornarà a pujar tant com divendres i sembla que la setmana que ve continuarà marcada per les altes temperatures. De moment, per tant, aquesta tarda, igual que aquest matí, ambient assolellat amb alguns núvols cap a la serralada litoral poc importants i de cara a demà i demà passat l'ambient serà plenament assolellat durant tot el dia i a tota la comarca amb aquestes temperatures que cada dia pujaran una mica més.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per a aquest dimecres 20 de maig, el 26. Seguirem molt pendent la situació meteorològica. Nosaltres ara, de mentre, farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem, com sempre, a aquesta hora, farem el repàs a les xarxes socials, destacant el més rellevant al Maresme i també en clau internacional. També parlarem d'aquí a una estona amb la Nàdia Cantero sobre la 6a diada dels cossos d'emergència, una entrevista que ens porta a Tordera. I també parlarem amb la Marta Alabart, de la regidora d'Esports de Palafolls, sobre el Cuida't Palafolls. Tot això aquí a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Eix València.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Va, som-hi amb el repàs a les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, què destaquem avui al Maresme?
4: Doncs destaquem que tres centres educatius del Maresme han estat reconeguts als Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla. Els guardons han distingit l'Institut Escola Àngela Brançuela i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró, així com l'Escola Les Ferreries de Palafolls, dins la categoria d'Experiències Educatives Innovadores. L'Àngela Brançuela ha estat premiat pel projecte Som Paraula, que reforça el català com a eina de cohesió i pensament crític. Per la seva banda, l'Arbós ha rebut el reconeixement pels Jocs Florals Inclusius, una iniciativa literària adaptada a la diversitat de l'alumnat. I també ha estat distingida l'escola Les Ferreries de Palafolls amb el projecte Apadrinem Paraules, una proposta participativa per fomentar l'ús del català entre infants i joves. Cada centre premiat rebrà una dotació de 600 euros.
3: Molt bé, i el món, què podem destacar?
4: Mira, aquests aplaudiments m'han agradat molt, eh? Parlem de, mira, Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha estat detingut i acusat d'homicidi per la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat, prop de les coves del Salnitre, al desembre de 2024. La jutgessa considera que hi ha indicis d'una participació activa i premeditada en la caiguda mortal de l'empresari. Segons la investigació, diversos elements posarien en dubte la teoria de l'accident, entre ells una petjada trobada al lloc dels fets i els moviments previs de Jonathan Andic a la zona. La magistrada també apunta a possibles desavinences familiars relacionades amb l'herència i amb la voluntat d'Isaac Andic de destinar part del seu patrimoni a una fundació. Tot i l'acusació, Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
3: I el tema curiós del dia?
4: Mira, doncs parlem d'una cosa que ha tingut rebombori a les xarxes, i és que fer coses sol continua generant debat en aquestes xarxes socials, especialment a X, arran d'un comentari de del periodista David Balaguer, que reflexionava sobre com la percepció de la solitud canvia segons l'activitat, sobre la vergonya que a vegades provoca anar sol a certs llocs. Molts usuaris han compartit experiències i opinions ben diferents. Segons Balaguer, no és el mateix anar a esmorzar sol, una situació que molta gent veu completament natural i sense càrrega social, que, per exemple, anar a sopar a un restaurant japonès, que sovint s'associa a un pla més social i, per alguns, pot generar més incomoditat si es fa en solitari. També apunta que anar sol a un museu no acostuma a ser percebut com estrany, mentre que anar al cinema sol sí que pot despertar més sensació de mirades estranyes. També hi ha comentaris que associen menjar sol amb no tenir ningú a l'entorn, un estigma que continua molt present.
3: Molt bé, Sergi, doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, tu diràs.
4: Doncs us preguntem directament si aniríeu sols o soles a un restaurant, amb tres opcions. Sí, no tindria cap problema, només en segons quins llocs, o no, em faria cosa.
3: Molt bé, Sergi, doncs moltes gràcies. Aquesta és la pregunta del dia. Fins ara.
4: Fins ara.

0: La tasca de la policia, els bombers, sanitaris, protecció civil o agents rurals és imprescindible per la seguretat d'un municipi i els seus habitants, i a Tordera volen acostar aquests cossos d'emergència a la població. De quina manera ho volen fer, Marc?
1: Així és, Gemma. Aquest dissabte se celebrarà la 6ª diada dels cossos d'emergències de Tordera, impulsada per l'Ajuntament i que vol acostar, bàsicament, la feina dels serveis d'emergència i seguretat a tota la ciutadania, des dels més petits fins als més grans. Per conèixer-ho bé i des de dins aquesta activitat, en parlarem ara amb la regidora de Seguretat i Protecció Civil de l'Ajuntament, Nàdia Cantero. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, quins són, ja anem directes al gra, els principals objectius d'aquesta diada?
2: Bé, doncs com bé has dit, no, la presentació, el principal objectiu que té aquesta diada és aproximar les tasques dels cossos d'emergència i de seguretat a la ciutadania, no? La gent sap que durant el dia a dia, no, durant hi ha doncs la policia que actua en diferents situacions, a l'ambulància, no? Ells senten les sirenes de l'ambulància, dels bombers i tots aquests cossos de seguretat i emergència, i el que fem aquest dia és arreplegar-los tots a un mateix espai perquè la gent es pugui acostar, es pugui conèixer i sàpiga quina és la tasca que fan, i doncs, perquè encara sigui més vivencial i potser també més didàctic, tenim els seus vehicles on la gent hi pot accedir i les diferents tasques que fan, i les poden manipular ells mateixos.
1: Quan dius vehicles, vols dir que hi haurà el camió de bombers, sí, els cotxes de policia, sí, drons fins i tot?
2: Sí, també hi haurà drons, també hi haurà motos, i aquest any, la passada edició vam tenir... Fa dues edicions vam tenir un helicòpter també de Mossos d'Esquadra, el que passa que, bueno, com és un tema complicat perquè ells estan constantment de servei, s'han de posar en un espai separat per si han de sortir en qualsevol moment a una emergència. I aquest any, en comptes de venir l'helicòpter, doncs vindrà una altra unitat de Mossos d'Esquadra, que crec que també serà... No la vull...
1: Ah, no es pot desvetllar,
2: No la vull desvetllar, perquè crec que ha de venir la gent, ha de veure-la, i crec que serà una experiència molt nova per aquesta jornada.
1: I a més, a part de tots els vehicles, sí, de seguretat i d'emergència, vindran, evidentment, amb bombers, amb policies, també.
2: Exacte.
1: Que aniran fent explicacions.
2: Exacte. No? En aquesta jornada el que fem és posar els vehicles, no només els vehicles, sinó el material, perquè també, per exemple, ve la Policia Nacional amb la científica, no? I ensenyen als nens doncs com agafar les empremtes digitals.
1: Això és molt xulo,
2: Sí, és molt maco. Quin és el procediment que es fa quan algú entra a un lloc a agafar les empremtes digitals i fins arriben a identificar a la persona. També tenim com fer el RPC. És molt important, és molt important. A més que ho ensenyem a les escoles, doncs també venim aquí perquè els nens ho puguin aprendre.
1: Que mai se sap quan el pots utilitzar.
2: Que mai se sap quan el tens utilitzat. Ja sabem que també Tordera doncs està... té una gran expansió d'idees per tot el municipi, i és important doncs que la gent sàpiga fer-lo servir per si en algun moment d'emergència doncs l'hem d'utilitzar i salvar una vida d'aquesta manera. Doncs això, no? I tot el que són les diferents unitats, els camions de bombers, doncs et pots emprovar els seus uniformes, pots agafar diferents materials. Tenen molt d'èxit els camions de bombers sempre, no? Perquè a més és molt gran, venen dos, i bueno, tenen allà una pila de botons i de coses a l'exterior, doncs que als nens els crida molt l'atenció, i als adults també. I bé, i el que fem és això, aquesta proximitat, i poder aprendre o conèixer de més a prop aquests vehicles i aquestes unitats.
1: Aquest any es durà a terme aquest dissabte,
2: sí,
1: a la zona del mercat de la carretera de Fogars.
2: De Fogars, sí, a la zona que diem la zona 4 del mercat, dels diumenges.
1: Per què s'ha decidit col·locar-ho en aquest espai?
2: Bueno, perquè és una zona molt àmplia, i perquè així, doncs, si tenim... un augment de dispositius perquè vinguin aquí el dia, doncs allà tenim molt d'espai per fer-ho. És una zona fàcil d'accedir, és una zona molt visible, i també és una zona fàcil de sortir perquè també tenim alguns vehicles que, tot i que venen aquell dia, també estan de servei, i hem de tenir-ho molt fàcil per poder sortir de l'espai en cas d'un servei d'emergència.
1: Hem parlat també dels cossos que hi hauran assistents en aquesta diada, però també no hem esmentat que n'hi haurà de cossos sanitaris i de protecció civil.
2: Sí, no? Perquè és això, no? És els cossos d'emergència i de seguretat.
1: Exacte.
2: No? Quan parlem de les emergències, també parlem de les ambulàncies, del servei del SEM, que també hi serà. va ser l'any passat, també van portar un nino per poder practicar la RCP, i a més doncs, t'ensenyen com fan les cures dintre de l'ambulància, no? Quan van a un servei, no farem cap simulacre aquest any amb ells, però sí que és veritat, doncs, que t'ensenyen una mica com tenen el material distribuït, què passa si tenen un accident, com actuen i com van a rescatar o com van a auxiliar aquesta persona i quins són els primers auxilis que se'ls fan.
1: Respecte a altres anys, què heu decidit que sí o sí hi havia de ser per poder-ho explicar a la ciutadania, aquesta sisena edició?
2: El que sí o sí ha de ser-hi són els cossos que treballen més aquí en aquest municipi, que és bombers, protecció civil i policia local, sobretot han de ser-hi sempre. I el que també és una cosa que crida molt l'atenció i agrada molt és la unitat canina, que agrada molt a tota la família, perquè fem una demostració de unitat canina, i és, la veritat és que és impressionant veure com treballen aquests animals i els seus amos, perquè als nens els agrada molt els animals i és una manera també d'acostar-los i tenir una proximitat amb la policia, amb els cossos de seguretat, no? Que sovint últimament doncs, estan com una mica, no? La policia és una mica dolenta, però no, perquè vegin que entre tots, els animals i les persones, doncs, al final acabem fent una tasca molt, molt important. De fet, vam tenir la unitat canina l'any passat a la Festa Major i va ser un èxit. Va ser un èxit per la gent. A la gent li va encantar que tinguéssim aquesta mesura de seguretat a les cues d'accés de les barraques. Va ser molt útil. I, bueno, i els nens i les famílies doncs, han de veure quina és la tasca que fan aquestes unitats.
1: Com d'important és justament la coordinació entre aquests serveis d'emergència que hem anat esmentant ara durant l'entrevista?
2: Bueno, clar, és vital, no? És vital. Aquests, hem de dir que són uns cossos que quan treballen junts s'organitzen molt bé perquè ells tenen les seves pròpies escales i quan van a un espai tothom sap qui mana i qui dona les ordres.
1: Aquí a Tordera com funciona, per exemple? O hi ha tot
2: això
1: arreu?
2: És a nivell general.
1: General,
2: en el moment,
1: és el mateix protocol per tothom.
2: Que, exacte. No? En funció dels cossos de seguretat que hi ha, doncs el primer que dona les ordres, no? En un accident, per exemple, el que mana ja és el bomber, no? Que és el que va donant les ordres, el que va mirant des de amb la perspectiva i quines coses es poden fer en cada moment. I hi ha un protocol per totes aquestes actuacions. Lo important d'aquí és que a més de tenir aquests cossos, perquè la gent sàpiga què fa cadascú, és que en tenim d'altres que no hi participen tant, no? Com són els agents rurals o els vigilants del Montnegre, que fan altres tasques, però bueno, que també són igual d'important la seva feina, ja no tant en una situació vital com és un accident o un incendi o una actuació d'aquesta magnitud, com pot ser doncs, qualsevol altra petita cosa que pot resoldre també un cos d'aquests que participaran aquest dissabte.
1: I a més, ara hem parlat de drons prèviament, quin paper té la tecnologia, perquè cada vegada també sí, es va avançant en aquest aspecte, i la innovació, no?, dins de la feina d'aquests cossos de seguretat, doncs a Tordera, sí. Almenys, vull dir.
2: Sí, cada cop estem treballant més amb la digitalització, és cap a on anem, vull dir, és el futur, tot i que costa, perquè com va tot tan ràpid, ens hem d'anar adaptant molt ràpid, i a vida que te vas adaptant ja van sortint coses noves i sempre és molt difícil posar-te al dia, però sí, cada cop doncs la tecnologia està més avançada i cada cop hem de treballar-hi més i bé, ens hem d'anar adaptant i també és una eina que ens ajuda a tots i que ens connecta més a tots els cossos de seguretat.
1: Aquesta diada, creus que arribarà algun moment que s'haurà de deixar de fer, però bàsicament perquè la població estarà conscienciada i entendrà la responsabilitat que té els cossos d'emergència?
2: No, jo crec que aquesta...
1: S'ha de seguir fent
2: aquesta diada, perquè més enllà de la conscienciació de la gent que hi és per conèixer, com he dit abans, no? Quina és la tasca i les funcions i els recursos tècnics i humans que hi ha a cada cos, i perquè és una tasca que fem de proximitat, no? Hi ha nens que, bueno, hi ha nens que tenen por dels uniformes o que els impressionen, i aquesta diada és una manera de crear aquesta proximitat, aquesta confiança del ciutadà amb el professional d'emergència o de seguretat, i sobretot que quan algú té un problema es pot adreçar i que són persones que t'atendran, i perquè és la seva feina i perquè és la seva vocació, no? I jo crec que és important que sempre es faci perquè no es perdi aquest vincle.
1: I parlaves justament d'aquests nens, i el qual, doncs, durant aquesta diada hi haurà uns premis d'educació, que hi havia un concurs, no?, de dibuix.
2: Exacte.
1: D'educació vial, no sé si ho
2: dic. Sí, durant aquest curs els nens de tercer de primària de totes les escoles han fet el curs d'educació de mobilitat segura, on el nostre agent de proximitat i formació va a les escoles i els explica als nens quina és la manera de moure's de manera segura, ja no només amb una bicicleta, amb un patinet, sinó també com a vianant, perquè no, sovint anem aquí cantant, saltant i jugant i hem de saber pues, que hem d'anar d'una manera correcta i que hem d'anar a vigilar el nostre voltant i que quan volem travessar el carrer hem d'anar a buscar un pas de vianants i mirar cap a les dues bandes. Doncs durant aquest curs, com he dit, es fa aquest curs d'educació per la mobilitat segura i a més aquest curs acaba amb té la cloenda al circuit vial que vam estrenar fa un parell d'anys o tres allà a la Mollera, i durant aquesta setmana doncs fan allà la cloenda fent ús d'aquest circuit per posar en pràctica les coses que han après. I aquests nens han fet tots un dibuix d'aquesta experiència del curs i aquest dissabte doncs fem un petit concurs i els donarem un trofeu als tres millors dibuixos.
1: Molt bé, fantàstic. Recordar que és dissabte, dia 23, a partir de quina hora comença?
2: A les 10 obrim portes. Bueno, t'explico una mica la programació. No l'hem dit. Mira,
1: vinga,
2: a les
1: 10
2: obrirem portes, vale? Obrirem l'exposició. A les 11 hi haurà una exhibició d'unitats canines, que ja t'he dit que té molt d'èxit i agrada molt. I a les 12:45 hi haurà el lliurament de premis del curs aquest d'educació per la mobilitat segura, i a la 1 doncs finalitzarà l'acte. És un esdeveniment curt de 3 hores perquè també és molt intens. Aquest any augmentem els números de vehicles perquè sempre es fan moltes cues, per tant augmentant el número de vehicles evitem que hi hagi tantes cues, i res, que esperem a tothom que durant tot el matí doncs passi per allà i faci aquesta feina de proximitat amb els seus fills i ells mateixos, perquè recordo que l'any passat també hi havia gent adulta que s'emprovava els trajes de bombers i estaven ben contents, fins i tot un senyor que deia que el seu somni era poder posar-se un traje de bomber algun dia i estava molt content que ho va poder fer.
1: Segur que aquest any hi haurà algú que voldrà repetir
2: i
1: que té el mateix somni.
2: Allà hi serem.
1: Nàdia Cantero, regidora de Seguretat i Protecció Civil de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi genial la dia del dissabte.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Som i seguim avançant. Moment de les efemèrides, el tal dia amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé. I tu què tal? Com va tot?
3: Bé, anem fent un dimecres a l'uso, et diria, normal
0: molt
3: i corrent.
0: Bé. Un dimecres en què avui diverses persones segurament fan anys i també famosos. Quins famosos hauríem de felicitar?
3: Doncs sí, mira, comencem amb els exporters de futbol Iker Casillas i Peter Cech, que fan anys els dos avui. S'escau que són dos dels millors porters potser de la història d'aquest esport, i fan any un 20 de maig, així que felicitats de part de l'Ona Maresma aquests dos porters. També tenim l'exciclista Chris Froome i l'actor Jack Gleeson, conegut pel seu paper de Joffrey Baratheon a Joc de Trons.
0: I és a l'aniversari d'algú més?
3: Sí, perdó, que he hagut de fer un esternut i m'he baixat el micro. I ja per acabar, és l'aniversari de Cher, la famosíssima cantant, que avui fa 80 anys, Emma.
0: Déu-n'hi-do, 80 anys ja ha fet la Cher. Què més? Avui és algun dia internacional que haguem de recordar?
3: Sí, sempre és algun dia internacional així estrany, i avui és el Dia Internacional de les Abelles, una data proclamada per l'ONU per generar consciència sobre la vital importància d'aquests animals pol·linitzadors.
0: Molt bé, doncs avui és el Dia Internacional de les Abelles i explica'ns ara les efemèrides el tal dia que va passar, doncs tal dia com avui, un 20 de maig d'altres anys.
3: Doncs ens anem cap a l'any 2019, que Google i les grans tecnologies dels Estats Units van tallar les cobertures a la companyia xinesa Huawei. La decisió es va produir després de la inclusió de la multinacional del país asiàtic en una llista negra comercial del govern nord-americà. Com a conseqüència, Huawei va perdre l'accés a les actualitzacions del sistema operatiu Android i a serveis com Google Play o Gmail en futurs dispositius. La mesura va afectar acords amb altres companyies tecnològiques i també va generar incertesa al mercat internacional dels telèfons intel·ligents.
0: I més coses que passaven tal dia com avui?
3: Bé, crec que hi ha un error al guió, perquè posa el 1016, però no, és el 2016, juraria, que va ser quan la cantant Ariana Grande llança el seu tercer àlbum anomenat Dangerous Woman. I és que l'àlbum mostra una Ariana més madura, amb un estil més sensual i influències del pop, el R&B i el house. Ariana va explicar que va canviar el títol perquè Dangerous Woman representava millor l'energia i confiança del projecte. L'àlbum va tenir molt d'èxit comercial i va consolidar la cantant com una de les grans estrelles del pop mundial, a més de diverses nominacions als Grammy Awards. La cançó més popular de l'àlbum és probablement l'anomenada Into You, considerada un dels millors hits pop de la dècada per molts crítics i fans. Així que
0: què tal?
3: Gemma,
0: sí.
3: Deia que ara estava començant a sonar de fons i més tard l'escoltarem. Què em deies?
0: Sí. No, si t'agrada l'Ariana Grande.
3: Doncs t'he de dir que no em desagrada, eh? A més, és una cantant que em surt en molts TikToks, així com que fa moltes covers de cançons, que és com que canta cançons d'altres artistes, i la veritat és que et diria que és de les cantants amb millor veu. O sigui, ho trobo increïble com canta, ja que actualment hi ha molt en la música del... Bueno, en la indústria del pop hi ha molt cantant que utilitza autotune, hi ha molta polèmica amb això, però ostres, l'Ariana Grande jo crec que és de les poques que dona la talla.
0: Sí, a mi de fet també m'agrada, no? D'aquest repertori d'artistes pop, Taylor Swift, no? Etcètera, Dua Lipa, Ariana Grande, doncs entra en aquesta línia d'artistes que fan aquest gènere musical. Així que, com bé tu comentes, Martí, anem a escoltar la cançó d'Into You d'Ariana Grande. Moltes gràcies i fins ara.
3: A tu, fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
2: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.
4: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
5: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs mira, us comento que avui ens situem en un 20 de maig, però del 1983, és a dir, fa 42 anys, al municipi veí de Tordera. El diari El Punt, amb aquella data, es feia ressò d'un dels seus articles d'un cert malestar que hi havia a la població per la construcció i propera inauguració del castell medieval que hi ha tot just a l'entrada del municipi. El nou consistori no estava totalment d'acord amb aquesta construcció, atès que, segons el batlle Jaume Romaguera, per ètica la Generalitat no havia d'haver donat permís, ja que no havien tingut en compte el pla general en què es troba, de fet, en procés de realització, deia, i que contempla la zona com agrícola no urbanitzable. El castell és dels tipus dels que hi havia a Benidorm, per exemple, i Mallorca, on es volia realitzar, i de fet així va ser, adreçat als turistes, torneigs medievals duts a terme per especialistes en personatges de pel·lícula com els comtes de la Vall Tordera i amb sopars temàtics de l'època amb grans sales i amb una capacitat aproximada de 1.400 persones, tot com a iniciativa particular. L'edifici, que ja era a punt d'inaugurar-se, doncs tenia una veritable forma de castell i es troba a l'entrada de Tordera. De fet, encara es pot veure al costat mateix de la carretera Nacional 2 i les llicències d'obres anaven a càrrec de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona. Barcelona, sense que l'Ajuntament tingués res a veure ni abans ni llavors. Davant aquest fet, l'alcalde de la població, llavors seguia explicant al diari, deia així: creiem que tot el que pugui donar feina a Tordera està bé, però crec que és un permís que no s'havia d'haver donat, ja que creiem que no és el lloc més adequat. Eren les seves declaracions. Tot i això, la població de Tordera, com dèiem, es va convertir en pionera d'una activitat turística a la comarca, la dels espectacles medievals. Gemma.
5: Molt bé, doncs aquests fets els recollia la premsa un 20 de maig del 1983 a Tordera, en aquest cas. Jordi, gràcies. Fins ara.
6: Gràcies.
5: I ens quedem ara a Palafolls amb una proposta per aquest dissabte. Proposta de fet de caire esportiu. Jordi, endavant.
6: Una d'aquelles activitats que sempre més o menys per aquestes dates arriben al nostre municipi, que ja tenim marcades a l'agenda, és el Cuida't Palafolls. N'hem vist de diferents versions. La que arriba aquest pròxim dissabte al nostre municipi, avui ens l'explica la regidora d'Esports a Palafolls, ella és la Marta Alabart. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
0: Bona tarda.
6: Gràcies de nou per ser amb nosaltres, en aquest cas avui per parlar del Cuida't. Una sessió que va dirigida a totes les edats, bàsicament per incentivar l'activitat física a tots els nivells al nostre municipi, no?
0: Exacte, aquesta és una activitat que ve d'una subvenció de la Diputació, per tant ho fem en col·laboració amb ells, també amb el Consell Esportiu del Maresme, i la idea és doncs donar tastets de diferents tipus d'esport perquè tothom pugui participar, des dels més petitons, no? Després ara en parlarem, fins a les persones més grans, que sembla que l'esport quedi com al marge, no? O que l'esport hagi de ser doncs quatre estiraments, sinó que intentem que tothom pugui gaudir, tingui algun tastet i s'animi a seguir una pràctica esportiva.
6: De fet, és una proposta que, com dèiem, ja fa anys que situa el calendari al nostre municipi. Quan comença el bon temps, s'aprofita sí. doncs, per intentar doncs, dissenyar un programa on, jo crec que per una banda, Marta, el que s'incentiva és el fet de fer esport per totes les edats, però per altra també descobrir esports, i després, si vols, en parlarem, que poques vegades hem sentit o que són especials, no? Fugint una miqueta del futbol, sí. del bàsquet i dels esports més habituals al nostre municipi, també.
0: Sí, l'any passat també vam fer-ho amb el Newcom, que és aquesta mena de vòlei adaptat, i una mica pel que comentava abans, no? És perquè els esports típics o clàssics, no? Com el futbol, el bàsquet, etc. La franja d'edat de les persones que hi participen és molt limitada, no? Estem parant ja, podria partir dels 50, el tema del futbol ja es comença, no? Veteranos que de tant en tant peta algun genoll o peta algun lligament, llavors la idea, van sortint nous esports o noves adaptacions, no? Farem a la pista del Palauet el pickleball de 10 a 2, que és una... L'any passat vam fer futbol, aquest any el que farem serà esports de raqueta, i llavors és doncs aquest esport de raqueta adaptat a que tothom pugui fer-ho, encara que tinguis una lesió, siguis una persona gran o no estiguis habituat a una pràctica esportiva més intensa, no? Com un pàdel o un tennis, doncs poder fer jocs de raqueta i poder participar, i a més a l'aire lliure, etc, amb tota la socialització que això suposa també.
6: Ara que hem començat a parlar del sí. pickleball, doncs a nivell general cal remarcar que crec que ho heu dividit en tres zones.
0: Sí.
6: No?
0: Tot està al mateix espai, perquè que hi ha la gespa del casal d'avis, que sempre allà també fèiem sempre activitats, després hi ha la pista exterior del Palauet i la gespa davant de la Torre de Guaita.
6: Mm-hmm. La zona A, que és la pista sí. exterior del Palauet, ja que hem començat per aquí, sí. és on hi haurà aquesta sessió de pickleball.
0: Correcte.
6: Per totes les edats?
0: Per totes les edats. O sigui, aquí poden venir avis, nets, mames, papes, tiets, oncles, vull dir, tothom podrà participar, i per la gràcia aquesta que et deia, no? Aquest tipus d'esport adaptat perquè tothom pugui gaudir de l'esport i no haver de fer doncs, un tennis o pàdel, que són més intensos.
6: Fa falta alguna inscripció prèvia no. o directament durant el matí acostar-nos i, escolta, prova sort?
0: Exacte, sí. A veure, el Cuida't té molta participació, però les participacions mai han sigut... mai hem necessitat haver de fer preinscripcions, ni haver de fer control d'aforament, ni res. La gent va entrant i venint, el dissabte al matí ja se sap, no? Que el que no té un partit de futbol ha d'anar a comprar, el que tal, però sí que en un moment del matí la gent es va passant i anem fent. Per tant, vull dir, és lliure i o tant qui vulgui.
6: Anem a la zona B, que és la situada a la plaça de les Valls d'Ax. Aquí sí que poder pensem més amb els més menuts i un espai també per ells.
0: Sí, allà bueno, hi ha la ludoteca, que cada any la fem. Aquest any no recordo l'empresa, però és una empresa diferent de la de l'any passat, per a nens de 0-5 anys, sempre posant monitors, etcètera, en zones d'ombra i tal. I després hi ha la part on que també ens venen els amics de Players, que ja ens han fet alguna activitat anteriorment, amb activitats esportives, amb uns inflables, també posaran uns cars, bueno, tota aquella zona estarà també dinamitzada per als nanos més jovenets, fins als 14, 15, més o menys, perquè puguin estar allà doncs, gaudint del matí, et dic que també amb els monitors i també doncs, una miqueta fent els grups, no? Recordo l'any passat vam fer, o fa dos anys vam fer, em sembla que era alguna cosa de làser o no sé què, llavors doncs, ells anaven dinamitzant amb els grupets i doncs, el mateix serà aquest any.
6: Important el servei de monitoratge, clar. Per tant els pares poden estar tranquils, òbviament es podran quedar per al recinte, però sí. En aquest cas els nens estaran vigilats, i veig que també aquí també podríem dividir en diferents zones, no? La ludoteca poder seria per als més menuts de casa, sí. Parlant de sessió de cars, ara estic llegint també un basket challenge, que sí. Serà tot un repte, inflables també, com comentaves, sí. D'anys anteriors, poder, en aquest cas, ja parlem poder més d'adolescents o una
0: sí, sí.
6: Miqueta més avançada.
0: Aquí
6: eh?
0: Estem una primària avançada i els primers, i primer i segon de l'ESO aproximadament. A veure, que al final l'any passat vam fer el futbol i van baixar els nanos del futbol sala, el Rafa, el Manolo, tots es van liar allà a jugar, vull dir que al final tothom ho pot fer, però sí que és cert que hi ha aquest punt, amiga, de joc que...
6: A priori ordenem-ho, no?
0: Sí,
6: després
0: exacte.
6: Se'ns pot descontrolar una miqueta, en el bon sentit de la paraula.
0: Exacte.
6: Però sí que és veritat que aniria destinat una miqueta per aquí. Tenim la zona C,
0: sí.
6: Que en aquest cas seran les activitats, jo diria, com més dirigides. L'heu
0: sí.
6: Anomenat benestar i moviment. Serà sí. A la zona de la gespa, davant del casal sí. D'Avis. Fem una mena de triangle, eh? O
0: sí.
6: Trobem una miqueta tot a la mateixa zona. Amb diferents propostes que sí que en aquestes tenen un horari en concret.
0: Sí, Marta. Perquè, clar, la classe dirigida, evidentment, hi ha una monitora que et farà primer la masterclass de Zumba per totes les famílies, que convido de la boca, vingui tothom amb els nens, les nenes, els nebots, els nets, a ballar, perquè m'han parlat molt bé d'aquesta activitat, d'aquesta noia que ho fa superbé. A més, això, no? Quan estàs parlant de totes les edats, doncs tothom amb moviments també que siguin respectuosos també pel cos, etc. Clar, això és un horari tancat, no pot ser tot el dia, no? Aquesta em sembla que era de 10, sí, exacte, d'un quart d'11 a un quart de 12, una horeta allà davant de la gespa.
6: I després, Mindfulness Movement Woman.
0: Exacte, el Mindful Movement és per adults, és una miqueta, nosaltres sempre havíem fet el barre, que també tenia molt d'èxit, perquè és també és una barreja, no?, d'estiraments, pilates, ioga, etc. El que passa que enguany la noia que ens portava aquesta activitat i ara un clàssic no podia, i doncs hem fet aquesta altra activitat que també és una cosa semblant, no? Un cop hem fet ja tot aquest moviment del zumba, de la música una mica més canyera, doncs passem a un moment més de relaxació, més de concentració, que també és molt important. Parlem de l'activitat esportiva pensant en l'explosió, no? En vinga cardio, vinga accelerar el cor, no? Tan important és accelerar-lo i riure i saltar o el que puguem, no? El que ens deixi el cos, com poder baixar aquestes revolucions, com poder ser conscients del propi cos,

0: totes les edats, Marta, també es cuida, també hi és.
1: I tant, és que és molt important que siguem conscients que el moviment, fer esport no implica anar amb tota l'última marca, amb les millors bambes, els millors tops, les millors tauletes, no, o sigui, simplement tens un cos i fer esport també és, implica gaudir-lo, no? I tant en, com deia fa un moment, no? Tant en l'esport, tant en l'activitat aeròbica com en l'activitat de relaxació o d'estirament també tan important. Llavors, és una miqueta trencar aquestes barreres, no? La vergonya de qui sap vol apuntar al gimnàs, però no, clar, m'apunto al gimnàs però amb aquests michelins on vaig, no? O ara vull anar a córrer però faré dos passes, em posaré vermella com un tomàquet i em veurà tothom i quina... Vull dir, hem d'anar trencant tot això i poder simplement sortir, gaudir i ser feliços, carai.
0: Abans de parlar de l'última activitat, que de fet serà quina, la que comenci amb tot aquest cuida't, recordar-vos que per les activitats dirigides sí que demaneu, Marta, que es porti tovallola o estoreta, entenc, sí, per no tocar directament al terra i per la comoditat, no, de l'exercici. Sí.
1: Bé, totes aquestes activitats normalment sempre... necessites d'una petita alguna cosa per poder-te posar sobre del terra.
0: Sí, és obvi, en aquest cas cal que l'usuari ho porti. I deia que parlaríem de l'última activitat, però que de fet és la primera, perquè abans de començar tot això el que fareu és servir un esmorzar comunitari que començarà a partir de un quart de 10 del matí, si no m'equivoco, més o menys pels voltants. Parla'ns una miqueta d'aquesta proposta.
1: A la que comencem a muntar tota l'activitat, nosaltres cada any ho fem, això, tenim sempre, fa dos anys em sembla que va ser per festa major, no recordo, i va ser un berenar, bueno, depèn una miqueta de com hem anat fent les coses, doncs, i aquest any doncs, farem un esmorzar pel matí, que, bueno, que la gent que vagi passant també segur que vindran a les 11 i encara quedarà fruita o encara quedarà sucs o el que sigui, vull dir que allà tindrem també un petit espai per fer un pisco labis i refrescar-se.
0: Quina és l'experiència? O sigui, què en traieu des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament, organitzant una proposta com el Cuida't, que com deia ja és una activitat veterana, que ja fa un munt d'edicions que estem organitzant a Palafolls.
1: Mira, personalment, totes les activitats que organitzem i de les quals jo em porto la regidoria, no? Com esports, festa de l'esport, setmana de la gent gran, tot i que no hi ha un esforç físic per part meva, no? Sí que hi ha un esforç tècnic per part dels administratius, dels tècnics que tinc, que són fantàstics, i hi ha una part, doncs, d'organització, no? Però per mi és un dia que té un pes important, és una responsabilitat molt gran, que funcioni bé, que la gent vingui, que els nanos que estan jugant s'ho estiguin passant bé, tot això per mi és clau, estar pendent de tot això, no? Per tant, per mi és un dia molt intens. No fa res, sí que fas molt, i a més això, no? Pendent constantment de que els nanos i la gent que vingui s'ho passi bé, participi bé i tal. I quan acabes el dia, no? I veus, pues, te'n recordes aquell nen que quina risa, no sé què, l'altre, que aquella persona gran que m'ha vingut m'ha donat la mà, que divertit que s'ho ha passat, que això no ho sé, tot això genera un dia meravellós. Durant el moment jo m'ho passo malament, pel que et deia fa un moment, perquè pateixes que això funcioni, que vingui gent a la màster, que vingui gent allà, que la senyora que no té l'esterilla, pues, a veure com... Tot aquest dia és una mica complicat, però les tres edicions que jo porto, l'anterior i aquesta que serà la cinquena, jo crec que seran un èxit, perquè sempre ho han sigut, i això és també gràcies a la gent que ve, clar.
0: Sobretot compta amb l'aigua, que segons meteorologia el cap de setmana sembla que picarà una miqueta el sol, per tant, ens posa contents, perquè tindrem bon temps, no haurem de patir per les pluges, però compta també, farem esport, per tant, l'hidratació també.
1: Exacte,
0: és important.
1: També ja en tenim, vull dir que aigües també en donem en el punt.
0: Ho teniu tot preparat, doncs, tot. Marta Alabart, gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova jornada del Cuida't Palafolls, que es farà dissabte al matí, com dèiem, en aquesta anella que complen la pista exterior del Palauet, la mateixa gespa del Gasal d'Avis i la plaça de les Valls d'Ax. Gràcies per ser amb nosaltres, Marta.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Avui parlem amb en Xema García, barber de Premià de Mar i Premià de Dalt, que acaba de guanyar a Madrid el primer premi del concurs Next Level Barber Battle, un dels reconeixements més prestigiosos del sector a l'estat. Coneixem la seva trajectòria i també descobrim algunes curiositats del món de la barberia. Xema, benvingut a Premià Mèdia.
3: Muchas gracias.
2: Abans de res, enhorabona per aquest premi. Què significa per tu guanyar un premi tan important?
3: Bueno, pues para mí... Ganar este premio significa, al final es un poco el poder satisfacer a mis clientes, el poder hacerles ver a mis clientes que están en un sitio que siempre estamos en movimiento, siempre estamos... Pero aparte de este concurso, a mí me hace ilusión porque es un concurso en el que llevo

0: cau algo.
1: Doncs bé, de seguida intentem recuperar la connexió amb en Xema Barber de Premià de Mar, que ha guanyat recentment un premi a Madrid en aquest concurs de barbers. Anem a recordar doncs ara la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer, a veure si el tenim disponible. Sergi? O qui tinguem per aquí? A veure... Intentem recuperar la connexió amb els companys perquè...
2: Estic.
1: Mital, és que crec que hem perdut la connexió amb tots. Crec que
2: sí,
1: hi ha hagut un problema tècnic i no ens sentíem cap, de nosaltres.
2: Correcte.
1: Doncs bé, de seguida recuperem l'entrevista, però vaja, Sergi, aprofitem que et tenim per aquí a la vora per fer aquest recordatori de la pregunta del dia.
2: Sí, vinga, mira, recuperem la pregunta que avui preguntàvem si aniríeu sols o soles a un restaurant respecte a lo que hem comentat abans del tuit curiós que comentàvem del periodista David Balaguer, amb tres opcions. Sí, no tindria cap problema, només en segons quins llocs i no em faria cosa, i la gent, bueno, ja ha estat responent a les nostres xarxes.
1: I què ens han dit?
2: Doncs mira, de moment guanya amb un 66% el sí, no tindria cap problema, cosa que em sorprèn, et diria jo, perquè jo sí que personalment em faria bastanta cosa.
1: Clar, és el que has comentat abans, que feies aquesta reflexió que havies vist a xarxes de que potser en esmorzar no fa tanta cosa, no fa tanta vergonya, però sí que anar a dinar o anar a sopar segons quin lloc et pots sentir més jutjat i més exposat.
2: Sí, bueno, al final, almenys parlo per mi, que sóc una persona que m'agrada molt fer coses sol, però en la intimitat, o sigui, llegir, no?, fer cosetes a casa, no anar, doncs, a llocs públics, perquè sí que sento una mica de vergonya. No sé si és el teu cas, Gemma.
1: Sí, totalment. No, de fet, potser anar a fer un cafè al matí o a mig matí sí que vaig sola, no? Però anar a dinar i anar a sopar, a no ser que sigui per forces majors, allò que estàs en un viatge i estàs sol, o no sé, a l'aeroport i has de dinar, però no he anat per plaer sola amb mi mateixa a sopar, per exemple, mai.
2: Jo vull provar-lo del cine, perquè diuen que bueno, pot ser interessant, no? El fer-ho com al museu.
1: Sí, però mira, al cine m'ha sorprès que es digui que sembla estrany, no?, anar al cinema sol. Jo conec molta gent que va sola, al cinema.
2: Jo no massa. Al museu sí, això sí.
3: Hola.
1: Sí.
3: Res,
1: hola,
3: i intervinc només per dir que lo de la Gemma té raó. O sigui, hi ha molta gent que va al cinema i que és com diuen, mira, la primera vegada sempre sorprèn, no?, tens aquesta por, però una vegada hi vas sol, ja està, ja t'acostumes a tot anar sol. O sigui que no és una cosa... És com perdre la por a, no sé, a nedar o a fer alguna cosa així raro, no?
1: I al final, com tothom està veient la pel·lícula, crec que la gent no està pendent de si estàs acompanyat o no. O sigui, crec que anar al cinema sol és una de les activitats que, si et fa precisament cosa anar sol als llocs, comença per anar al cinema sol.
2: Bueno, i al final anar a sopar passa el mateix, no? La que hi vas una vegada, segurament veus que no hi ha per tant. Però sí que amb el tema del sopar passa més, jo crec, per les mirades, no?, de les altres taules.
1: Clar, i perquè molta gent comenta les taules al voltant, eh? O sigui,
2: exacte.
1: Fins i tot hi ha gent que juga doncs, a endevinar quant de temps fa que es coneixen aquestes dues persones, o deuen estar en una primera cita o no. Clar, i veus una persona sola i bé, a vegades és tema de conversa.
3: Ostres, doncs mira, jo crec que ha de ser l'excepció, perquè jo quan vaig a sopar amb els amics no m'hi fixo en la resta de les taules, o sigui, estic molt més pendent del meu ambient, del meu entorn, que no de les altres taules. Però jo crec que, o sigui, jo crec que per sopar tenim més por, perquè jo crec que el fet d'anar a sopar es concebeix com un acte més social, no? Llavors, clar, si vas a sortir fora, és com anar-te a una discoteca sol o anar-te, no sé...
1: Ui, sí, això sí
3: és,
1: que no...
3: És un acte social que, per tant, és com, no sé... És,
2: però era, fa gent, és també, allò de la discoteca.
3: Sí,
1: sí, també.
2: O sigui, mira que jo no surto, però
1: companys,
2: amics meus que surten...
1: Hem de deixar el debat aquí, nosaltres tornem de seguida. Gràcies a tots, fins ara. Merci.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: I aquesta setmana, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens porta dos llibres, Homo, de Juan Evaristo Valls, i Dame Veneno, que quiero vivir, de Letizia Sala, dos llibres que busquen reflexionar sobre la bellesa, la llibertat i la satisfacció de perdre's coses.
2: Doncs vinga, nou episodi de Llibres, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs avui?
3: Bé, bé. Estic millor que ahir, pitjor que demà.
2: Bueno, intentarem fer el que puguem.
3: Sí, sí.
2: Avui portes dos llibres, segons tu, d'actualitat.
3: Sí.
2: Parla'm una mica d'aquests dos, d'aquestes obres.
3: És que m'han cridat molt l'atenció. Un és de la Letizia Sala, que es diu Dame Veneno, que quiero vivir, val? I això és veritat, m'has fet pensar en els xunguitos.
2: Sí, bueno, és que quan m'has dit el títol fora de micros, he pensat, això no és una cançó de los xunguitos bastant coneguda, però no, és Dame Veneno, que quiero vivir.
3: Sí.
2: Aquest és vivir, l'altre és morir.
3: Sí. Sí, tot és molt així. I el subtítol és Skincare, Botox, Miedo a Envejecer y Linaje Femenino. A mi el que em va cridar l'atenció no és només l'skincare, el Botox i el Miedo a Envejecer, cosa que és real i tal,
2: sí,
3: sinó el Linaje Femenino, no? Volia saber a veure com ho lliga això. I és aquesta autora que es diu Letizia Sala, que ella ha escrit algun llibre,

0: Sí, a partir de la bactèria aquesta botulímica, no? Que és el veneno, no?
1: Sí,
0: també,
1: sí,
0: veneno,
1: també veneno,
0: és el teu aquest. I no, que et relaxa el muscle i llavors doncs, fa que no tinguis arrugues i aquesta por a envellir, que bueno.
1: Bueno, però es refereix a veneno en el títol, però, clar, es refereix a veneno només a lo del Botox o a tot en general?
0: Perquè, jo, clar... sí, tot en general, perquè aquest llibre també fa referència que és... Tot això ara perquè és molt exagerat tot aquest tema, no? I també perquè hi ha tot el tema de xarxes, de les pantalles, ens veiem molt a nosaltres mateixos i als altres.
1: Bueno, no? I t'anava a comentar el tema de les influencers, que afecten molt el tema de...
0: I dels filtres,
1: de
0: que ja no saps...
1: No?
0: Uh-huh. Que és maquillatge i que és un filtre, no?
1: Posat, sí, bueno,
0: per la mateixa, clar, no? I, però que hi ha això en el segle XVII o XVIII, no? Vull dir que les senyores aristòcrates també es posaven un tipus de materials, uh-huh, amb arsènic o amb plom, i que acabaven enverinades per tenir la pell encara més blanca, no? més com de nina, uh-huh, i que això també les estava matant. Vull dir que és un tema que ara passa, però que ja durant molt, molt, molt de temps això sempre ha passat, no? Uh-huh.
1: És curiós perquè és com la percepció de la bellesa,
0: sí,
1: és tan diferent, i sobretot quan em parles de segle XVII i segle XVIII,
0: clar,
1: parlem de... Bueno, jo he anat a molts museus, m'agrada molt l'art, i quan veig obres de Rubens, diré que ara és belga, si no m'equivoco, o holandès, crec que és belga.
0: Belga-holandès.
1: Crec que és belga. Les Tres Gràcies, que és un quadre molt famós, representa la dona amb un pes, doncs, més...
0: Sí, superior a...
1: On ho és, sí, no? Podríem,
0: sí,
1: dir, que és la,
0: sí,
1: forma de bellesa que es tenia en aquella època, perquè,
0: clar,
1: es relacionava a la bellesa en quant a riqueses, en quant a poder menjar molt. Llavors,
0: clar,
1: tu m'estàs parlant d'un altre tipus de bellesa,
0: clar,
1: i no va massa allunyar d'aquest segle.
0: No, és clar, és que
1: curiós.
0: Suposo que tot és molt reflexe de l'època on que vius, no?
1: Uh-huh.
0: I de les necessitats i de les aspiracions, no? que provoca la societat, depèn de quina època, no? Llavors, doncs,
1: uh-huh,
0: és així, no? És com el romanticisme, no? Que tothom havia de ser com molt blanc, molt lang, i, no? Poc vital,
1: uh-huh,
0: no? Perquè és així com molt unit, i en canvi ara tampoc no és,
1: bueno,
0: així.
1: Clar, és el tema que hem parlat de les influencers, no sé si tu n'has vist algunes, però clar, si parlem d'influencers, no només parlem de maquillatge i bellesa, sinó també podem parlar de coses més en general,
0: sí,
1: viatges, penjar-ho tot a les xarxes,
0: sí,
1: per mostrar una realitat, podríem dir, diferent a la,
0: sí,
1: que és. No?
0: Sí, sí. Sí, a més que tot és molt ficció, no? Vull dir que i ens emmirallem amb aquestes fantasies, I que al final ens acaben enfonsant una miqueta també amb la misèria, no?
1: Mm.
0: No només per comparació, sinó que a vegades hi poses tanta intenció i que quan realment ho aconsegueixes no t'acaba d'omplir el que tu t'esperaves.
1: Pot haver-hi un punt d'enveja, creus?
0: També, sí.
1: Bellesa, enveja, va una mica relacionat.
0: Sí, el ser sempre desitjable, no?
1: Mm.
0: Que tothom sempre, doncs, cridis l'atenció en algú, no?
1: Bueno, però això és un altre debat molt interessant, que
0: mm,
1: és el fet de que la gent sigui vella, amb B,
0: sí,
1: no amb B, amb
0: sí,
1: B baixa,
0: guapa, sí,
1: guapa, per ella mateixa o per als altres?
0: Normalment sempre sol ser més per als altres que per una mateixa.
1: Bueno, la gent normalment et diu el contrari, perquè no vol quedar malament, no?
0: Sí, sí, sí. Hi ha aquest llibre, llavors, però també em porto un altre,
1: uh-huh,
0: és que estan com relacionats,
1: uh-huh,
0: més o menys, d'un professor de filosofia que és Juan Evaristo Valls Boix, que es diu Homo.
1: Vale.
0: Val, que és el gusto de perder, que és l'oposat al FOMO, que és la por aquesta, perdre qualsevol, aquesta por de perdre qualsevol cosa, no? D'acte, activitat i de més,
1: el
0: que sigui, no? No t'ho pots perdre, ho has de viure tot, has d'estar sempre vivint al límit, no?
1: Uh-huh.
0: I en canvi el FOMO és tot el contrari, és no ho faré.
1: Més igual perdre-m'ho, no?
0: Més igual perdre-m'ho, però normalment sempre com una reacció davant d'aquesta, doncs, ansietat i d'aquest estrès i de més, no? I jo crec que aquests dos llibres estan relacionats perquè jo crec que són coses que ens passen ara a nosaltres, més o menys de diferent intensitat, però sí que per una banda ens aterroritza, fer-nos grans i envellir i que deixem de ser nosaltres perquè ens imaginem que nosaltres sempre serem joves i guais i tal. I per una altra banda també aquesta, i això provoca molta ansietat i, i molta preocupació i de més, i també aquesta manera de viure sempre amb molt d'estrès, fent 3.000 activitats alhora, intentant viure-ho tot, no? És com abans que deies que havies fet un viatge, doncs bueno,

0: Exacte.
1: Què passa amb els viatges? Pues que ho vols fer-ho tot.
0: I tant.
1: Vols anar aquí, vols anar allà, tot, tot, tot, tot, tot, i al final...
0: No et dona.
1: No et dona, és com una mena de tortura màxima,
0: sí, sí, sí.
1: I en lloc de gaudir i estar bé...
0: Vas a saco.
1: És una carrera.
0: Sí, sí, sí, correcte.
1: I llavors, on està aquest límit, no? On ens deixem portar, on som nosaltres que decidim, no? I sempre aquests dos llibres, a mi el que m'han fet pensar és... On està la nostra capacitat de decisió? Sabem el que volem? O sempre estem atrapats, doncs, amb aquesta ansietat, amb aquest estrès, amb... que després tampoc no ho podem aprofitar perquè tot ha passat tan ràpid que no has pogut gaudir, vull dir que no ha quedat res amb tu de tota aquesta activitat que has fet, no?
0: Bueno, però en el cas de viatjar, que has donat aquest exemple, jo he viatjat molt i jo, al final, amb els meus pares estem molt acostumats a perdre'ns coses que ja ni ens afecten. Vam anar a Madrid, no vam anar fins al Mercado de San Miguel,
1: sí.
0: I no va passar res.
1: No va passar res.
0: Al final, no ho pots fer tot. I si no, ja hi tornaràs.
1: No
0: més
1: es
0: endavant.
1: Veurà del lloc, clar.
0: I en quant al llibre, jo sempre m'intento llegir la sinopsi de cada llibre, i al llegir-me la d'aquest llibre t'he de dir que m'ha costat Déu i ajuda,
1: sí.
0: Entendre, quan
1: bueno,
0: has dit que era filòsof ja...
1: Sí, però ho fa d'una manera molt entenedora, perquè a mi el que m'interessa és que va com bastant al fons de la qüestió, no? En aquest sentit, doncs, que al final tot és un tema de diners. No? És un tema, doncs, de gastar, consumir sempre, no perdre res, perquè tu ets algú i tu has de construir-te tu mateix vivint aquestes experiències. Llavors, si no ho fas, no ets ningú. Vull dir que has d'estar al cas de tot, has de comprar-ho tot, has de prendre decisions sempre...
0: Que parlaríem d'un esgotament col·lectiu en quant al sistema capitalista. Seria com la primera frase que definiria aquest llibre, no? És com allò de definir, la llibertat de les persones... de cadascú de nosaltres, no a través de consumir, de comprar, de tenir èxit, sinó de tot el contrari, no? Que seria poder, jo què sé, no fer res...
1: Clar, triar. Vull dir, estic cansat, doncs me'n vaig a dormir. O no sé què, doncs faig tot el contrari, no? O estic molt actiu, doncs vaig a fer alguna cosa, però la trio jo, i la trio jo a la meva mida segons el que jo necessito, el que jo vulgui. Canvi ara... Clar, les forces són tan grans, no? Hi ha tantes activitats, hi ha tanta cosa per viure, no? Que llavors sempre vas com al darrere del happening, no? Però que al final això jo crec que t'acaba jugant a la contra, no? Perquè no ho gaudeixes, no ho vius amb tranquil·litat, no? No és...
0: Sí, per això el concepte de llibertat ara és tan simbòlic i filosòfic, no? Com abans, que teníem el concepte de llibertat
1: bueno,
0: més...
1: perquè era com una cosa molt pràctica abans, també, no?
0: L'esclavitud i tot això era més clar. Ara no tant, ara
1: no.
0: ens ho posem però... més en quant a filosòficament parlant.
1: Sí, sí, te n'adones que és que al final ets molt poc lliure, també. No?
0: Bueno,
1: sempre estàs darrere d'alguna pastanaga guai.
0: Sí.
1: No?
0: Pastanaga. D'una pastanaga?
1: Clar, com els burros, no? És allò que sempre...
0: No,
1: si aconsegueixes això, seràs feliç. Si vas aquí, no? I a vegades és tot el contrari,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: és dir, mira, jo prefereixo viure tranquil i,
0: i
1: de més. I llavors, doncs, un tema comú que hi ha en aquests dos llibres és el consum. Tot el tema dels diners i de tal, i que tot costa molts diners i que et gastes moltíssims diners. Tant
0: bueno,
1: amb lo
0: per
1: que
0: això
1: és
0: tant, no? També et dic que... A veure.
1: Sí, però quan ja et deixes portar tant...
0: Ja, sí.
1: És exacte. Allò que és com a la societat nord-americana, no? Que treballes molt per gastar.
0: Sí.
1: Saps allò?
0: I el Japó és el contrari.
1: Gastar, sempre gastar. I llavors, doncs, això dona molt que pensar, també, perquè llavors... No? I també un punt depressiu, no? Que realment estem en una societat bastant deprimida, i que sempre anem buscant l'entreteniment continu, que és com una droga allò a lo loco.
0: I la satisfacció en el consum i en els diners, que és el que has dit.
1: Exacte, i sempre ser desitjable, no? I sempre estar, no?, retocada, perquè clar, si retoques una cosa, després es nota més d'una altra, llavors
0: sí.
1: Això també, no? I és tota una construcció molt fantasiosa que van omplint buits que mai acaben d'omplir-se mai. No sé, a mi m'han donat molt que pensar.
0: Molt bé, Mar, doncs dos llibres que ens han fet pensar molt, que ens seguirem pensant després del programa una miqueta, molt filosòfics. Gràcies per portar-nos aquests dos llibres. Recupera't.
1: Gràcies, sí, sí, no, estic aquí amb la teva escabernosa.
0: I aquesta. Fins la setmana següent.
1: Vale.
2: Avui acabarem el programa parlant d'un projecte cinematogràfic que s'està rodant al castell de Santa Florentina, Canet de Mar. Es tracta d'El Caso Vitruvio, una trilogia de misteri i intriga que vol convertir aquest emblemàtic espai en un dels grans escenaris de la producció.
3: Hay algo que no encaja. Entre millones de monedas, hay una que no debería estar ahí. No es un error. No es casualidad. Lo hemos visto antes, en distintas ciudades, en distintos momentos. Cada vez que aparece, alguien desaparece. El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
2: Emocionant, inquietant, El Caso Vitruvio. Què és? Us ho expliquem de seguida. És una trilogia sobre la mancança humana. A través d'una moneda marcada amb una creu, tres actes retraten la piràmide del Caso Vitruvio. Un rodamón i la supervivència, una família i la pertinença, i un empresari i l'autorealització. Cada història culmina en una mort accidental, natural, premeditada, una mort que tanca un cercle on els diners substitueixen a Déu i l'atzar es converteix en fe. Filmada amb un llenguatge on el pla seqüència i el muntatge tenen un valor simbòlic, la pel·lícula construeix un retrat social i espiritual del segle XXI. El Caso Vitruvio ens parla de valor, de soledat i també de la necessitat que ens uneix a tots. Avui amb nosaltres volem conèixer més detalls d'aquest projecte que ha provocat que les productores Common Film i Black Zinc s'uneixin per iniciar aquesta nova coproducció cinematogràfica. Una proposta que rodarà entre Barcelona, Badalona i, atenció, al castell de Santa Florentina de Canet. Per parlar-ne tenim els estudis el Jordi Mendive. Ell és director, productor i guionista. El trobem en la creació i direcció d'aquesta proposta. I també Ernest Vila, que és realitzador, director de Common Film i, a més, és calellenc. Per tant, fantàstic tenir-vos aquí. Benvinguts. Gràcies. Què tal? Com estem?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Un plaer, a més, quan hi ha projectes amb aquesta il·lusió que hi ha darrere i que veiem a la vostra mirada, volem compartir-ho i volem, evidentment, preguntar-vos a l'inici, com sorgeix l'idea d'una proposta com aquesta?
5: Bueno, aquí potser tinc una mica més a dir. La idea original era un curtmetratge, una idea que se'ns va acudir a mi i a uns amics farà cosa de 4-5 anys, i bàsicament sorgeix de dir, vale, com podem fer algo molt xulo, però també molt econòmic i que estigui, doncs, relacionat amb l'actualitat, no? I bueno, volíem explicar la història d'una moneda que passava de mà en mà i jugar amb el pla seqüència, no? Amb aquesta idea de mantenir l'atenció tot el film. I després de conèixer l'Ernest, i aquest projecte estava estancat des de feia molt temps perquè, doncs, tampoc teníem opció de fer un curt d'aquesta magnitud, ens vam conèixer per un altre projecte, The High Club.
4: Correcte.
5: I vam dir, ostres, algun dia hauríem de fer una pel·lícula, hauríem de fer un projecte de ficció. Li vaig parlar d'aquesta idea i em va dir, però la podries convertir en un llarg? I vaig dir, doncs ho puc intentar. I bueno, ens vam posar a escriure i vam convertir aquella idea de la moneda en una pel·lícula en tres actes, que ara, doncs, bueno, ha acabat agafant vida pròpia i ja no es pot parar, això.
2: De fet, l'Ernest sempre diu que la seva productora ho poden fer gairebé tot.
4: Quasi tot. Jo crec que amb una miqueta de ganes i contactes adequats es pot fer tot. Sí. Sí.
2: Una proposta, per tant, que sorgeix. Com és la primera conversa que teniu al voltant d'aquesta idea? És a dir, tu, Ernest, com reps aquesta proposta que et fa el Jordi?
4: Clar, amb en Jordi ja fa, com ha explicat, ja fa temps que ens coneixem i aquesta pel·li, clar, ja... vas comentar ja fa mesos que es deia Maslow, que hi havia... Sí, a mi em va impactar, em va interessar i em va... O sigui, la idea és brutal, el guió és una passada, em va passar el guió per llegir-lo i en seguida vam dir, això s'ha de fer, s'ha de realitzar, i jo crec que no hi va haver... O sigui, no hi va haver cap dubte des de l'inici de que això ho tiraríem endavant.
2: Fantàstic, eh? I com és el fet de tenir aquesta primera conversa i començar a dir, bueno, comencem a treballar? És a dir, com ens ajuntem tots plegats per tirar això endavant i fer-ho una realitat?
5: Bueno, primer apareix el mític gran problema, no?, que és els diners. I des d'allà, doncs, diem... Bueno, a veure, quan quan és el mínim que ens fa falta per poder fer realitat aquesta pel·lícula. Veiem doncs el que podem aportar des de Black Zinc, des de Common, i apareixen doncs altres figures d'inversors, de persones que volen col·laborar. Arrel també d'aquest primer projecte que vaig dirigir fa un parell d'anys, que era The High Club, doncs persones que van venir a l'estrena, que van veure com havia quedat, van voler dir, doncs mira, jo vull ajudar-te a fer la teva primera pel·lícula, i van col·laborar econòmicament. Han hagut problemes de tot tipus, inversors que s'han tirat enrere a l'últim moment, marques que també han fet bomba de fum.
4: Correcte.
5: Però bueno, hem seguit picant pedra, hem seguit aixecant pedres, i al final doncs apretant-nos tots els cinturons, i bueno, des d'aquí també un agraïment molt gran a tot l'equip, tant tècnic com artístic, perquè tenim actors de renom com seria l'Octavi Pujades o el Marcos Franz, que tenen un caché alt, i sobretot doncs perquè estan entusiasmats amb aquest projecte, han baixat molt els seus cachés, s'han ajustat al pressupost del projecte, i gràcies a això hem pogut fer-ho realitat també.
2: I com decidiu en quins espais doncs s'ubicarà tota aquesta gravació d'aquest projecte, i per què Canet? Això és una pregunta que us hem de fer. I per què el Castell de Santa Florentina?
4: Doncs el Castell de Santa Florentina, a veure, jo el conec des de fa bastant de temps, i hem fet coses. De fet, fa un anyet vam fer el curtmetratge de l'Espot del Maresme Film Festival, i estàvem parlant de necessitem un castell, busquem un castell. De fet, en teníem un inicialment que la cosa no va funcionar del tot, i, ostres, jo, maresmenc, que conec bé el castell, vaig proposar per què no el castell de Santa Florentina.
5: De fet, va ser curiós perquè se'ns va caure el castell que teníem original, se'ns va caure. Nosaltres diem aquest concepte, no? Però no es va caure el castell.
2: No, es va desentendre del que havia dit abans, no?
5: Sí. Vam fer una llista des de la productora, doncs anem a buscar castells, vam fer una llista de 10 castells i els hi vam passar a l'Ernest i al Marc, i el segon o el tercer de la llista era Santa Florentina, i ens diuen, ostres, que nosaltres tenim accés, tenim el contacte, tal, podem parlar amb ells.
4: Sí.
5: I, bueno, va ser gràcies a Common, això, perquè...
4: De fet, agrair també a la gent de Santa Florentina, perquè ens ho han posat molt fàcil, són maquíssims, i des d'aquí volem fer un agraïment, és que és un lloc espectacular.
2: Totalment,
4: És brutal.
2: Evidentment, la gent ara es pregunta, quan, com serà això, quan estareu al castell rodant, com serà tot això?
4: Podem dir dates o què?
5: Sí. El castell estarem el dia 1 i 2 de juny. Uh-huh. Sisplau, no us passeu per allà perquè ens fotreu el rodatge.
4: millor no.
5: Però sí, estarem un parell de dies en el castell. Uh-huh. I és on passa bàsicament el gran acte de la pel·lícula, per dir-ho així. No? És l'acte 2, és una família que es reuneix per celebrar els 100 anys de la besàvia. Uh-huh. I doncs tenen un dinar familiar que acaba de formes ben curioses.
4: Sí. És un rodatge, o sigui, hi ha molt de pla seqüència, i tècnicament és una bona aliada gravar allà, en un lloc on haurem de jugar també molt bé amb la llum, amb tota la maquinària. Vull dir, és complex i és un repte que crec que el tenim ja bastant controlat. Hem estat ja diversos dies fent proves i pot ser molt guapo.
2: Uh-huh. De fet, abans el Jordi ens explicava una mica a actors que trobem en aquesta proposta, però si us sembla, endinsem-nos una mica, expliqueu-nos una mica quin és el repertori que hi trobarem, i sobretot també el que dèiem abans, no? Aquestes grans persones que hi ha darrere la càmera, tot aquest equip que porteu, i que sense ells no seria possible, tampoc.
5: Correcte. Bueno, com heu pogut escoltar també en el teaser aquest, tenim una de les millors veus, jo crec, de Catalunya, inclús de la península, que és Albert Peñarroya, que bueno, ens ha posat la veu tant a la pel·lícula com a narrador, com també tot el que és la promoció i de més. I, ostres, escoltar aquesta deu dir El Caso Vitruvio ja en cines és
2: espectacular,
5: bestial. Però bueno, tenim gent molt xula, bueno, puc començar a dir noms, no? Així...
4: Sí, jo crec que els més principals els podem dir, no?
5: Sí, tindríem, bueno, com deia, l'Octavi Pujades, tenim el Marcos Franz, tenim
4: l'Augusta
5: Zenic, tenim el Juanjo Pardo.
4: Grande.
5: Tenim a la Clàudia Font.
4: Uh-huh, correcte.
5: I després tenim actors no tan coneguts com el Ferran de Vic, a la Clàudia Bocci. Tenim gent xula, també tenim nous talents. Jo sempre dic una cosa que m'agrada molt, no? Que és quan tu li dones a una persona l'oportunitat de fer alguna cosa, normalment doncs ho farà bé, no? Uh-huh. Però si és una persona que normalment no li donen l'oportunitat de fer coses, ho farà encara millor. Si tu saps fer alguna cosa i et diuen fes-ho, tu faràs el que saps fer. Però si s'has acostumat a que et diguin fes alguna que saps fer, doncs al final fas el que saps. Però si normalment no et donen aquesta oportunitat, quan te la donen, dones el 200, el 300 o el 400%. I en aquest cas el que he intentat, no, i el que estem també fent amb aquest projecte, és donar-li oportunitats a persones que normalment no els hi donen. No? Uh-huh. L'operador de la pel·lícula, el que portarà la càmera, és un noi que no ha operat una pel·lícula mai a la seva vida. Jo el conec des de fa 6 anys, es diu Dani Guinot. I és un crac, és un geni operant la càmera, però mai li han donat l'oportunitat d'operar una càmera en una pel·lícula. Uh-huh. I ara està donant-ho tot, està demostrant el que sap fer, i això també es veu reflexat, no, en el resultat. I com amb ell, doncs, actors també més petits o equip tècnic... Uh-huh. I això s'agraeix molt.
2: Totalment, i s'agraeix aquest potencial que teniu també vosaltres, que ja teniu projectes a les esquenes, però que teniu molt futur per davant, i de ben segur, com deia abans l'Ernest, seguirem parlant i segurament els vostres noms seguiran ressonant, i aquí ja us diem que us tornarem a convidar perquè ens expliqueu tota l'experiència i perquè puguem parlar dels premis futurs i dels festivals i de tot el que vindrà. Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Hay algo que no encaja. Entre millones de monedas, hay una que no debería estar ahí. No es un error. No es casualidad. Lo hemos visto antes, en distintas ciudades, en distintos momentos.
6: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui dimecres i tornem demà amb més Ona Maresma. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats en vaga es tornen a reunir a hores d'ara amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou pactat en comissions obreres i la UGT i millorar alguns complements. La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Ara bé, 3 dels sindicats convocants a la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Usteca assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que qualifica d'insuficient. Amb tot, els 2 sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Escoltem el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gin, en declaracions a la xarxa.
3: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha condemnat el tracte del ministre d'ultradreta israelià Itamar Ben-Gair sobre els activistes de la flotilla detinguts. En un missatge a les xarxes socials, Netanyahu ha defensat que Israel té tot el dret a impedir que les flotilles provocadores de simpatitzants terroristes de Hamas, diu, entren en aigües territorials israelianes i arribin a Gaza, però ha admès que la forma en què el ministre ha tractat els activistes no s'ajusta als valors i a les normes d'Israel. El missatge arriba després de la difusió d'un vídeo en què es veu els activistes exposats i agenollats i també insultats. I enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material entre taules, cadires, panells i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. I parlem de Valls, perquè es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol amb l'iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a 4.000 persones.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Comissió Mixta Estat Generalitat celebrada a Madrid ha ratificat els acords assolits entre el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat l'inici d'una nova etapa en les relacions entre els dos governs. L'escoltem.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
1: A més, aquesta tarda el ministre d'Interior i la consellera d'Interior han acordat ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra en 5.000 nous agents al 2030. Més temes. Del Parlament de Catalunya ha aprovat la proposició de llei del tercer sector, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. La norma vol donar reconeixement legal al sector reforçant el paper de les polítiques públiques. A Catalunya el tercer sector agrupa 3.000 entitats que donen feina a 120.000 persones. Escoltem Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, que ha estat el ponent relator de la llei.
3: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a la infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
1: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província i té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. I la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units i així retirar els aranzels a la majoria de béns industrials estadounidencs. El pacte firmat entre el president Donald Trump i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, l'estiu passat, dona accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes dels Estats Units, inclosa la llagosta. I els productors de musclos del Delta de l'Ebre han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de la collita i esperen allargar-la fins al juliol. Esperen arribar, per cert, als 3 milions i mig de quilos, una mica per sota de l'anterior.

Repassem els titulars del dia. L'escola Bressol Els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. El regidor de la CUP, Enric Zaldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. L'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura. Malgrat de Mar celebrarà la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous amb més participants.

0: Són les 7. Ona Malgrat, 107.4 FM.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 20 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: L'Escola Bressol Els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. El regidor de la CUP, Enric Zaldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. L'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura. Malgrat demà celebrarà la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous amb més participants. Les treballadores de l'Escola Bressol Els Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03. La primera va ser el 6 de maig per reclamar, recordem, salaris dignes i les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. De la mateixa manera que la plataforma 03, les treballadores de l'Escola Bressol volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials i més reconeixement professional. En total hi ha 12 treballadores de l'Escola Bressol Els Fesolets, inclosa la directora. Malgrat la vaga, des del centre informen que hi haurà serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i tres educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre. El regidor de la CUP, Enric Zaldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. Així ho exposa l'entrevista política d'Ona Malgrat. Escoltem-la.
1: Aquest dimecres d'entrevista política ens visita Enric Zaldo, és el portaveu de la CUP, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: I com hem fet amb tots els partits polítics, dediquem aquesta entrevista a parlar del Pla de Grau, de la situació doncs, que s'ha viscut darrerament amb els pagesos des de la CUP. Com ho heu anat veient?
2: Bé, doncs des de la CUP creiem que ha estat positiu la manera en com des de l'Ajuntament hem pogut treballar conjuntament, separar les diferències i afrontar doncs, el que és una reivindicació totalment legítima del sector agrari i buscar doncs, vies de resolució com ho és aquesta moció que presentarem conjuntament amb consens amb la pagesia aquest dijous al ple i que el que fa doncs, és posar per davant la preservació dels valors agrícoles, deixar de recolzar opcions que s'han treballat supramunicipalment i d'esquenes al municipi i que no tenen en compte doncs, precisament aquestes necessitats i el que i, per tant nosaltres veiem positivament el que hem estat capaços entre tots d'afrontar.
1: Des de la CUP teniu la sensació d'haver-vos equivocat en algun moment o no?
2: Nosaltres des de la CUP sempre hem demanat, sempre hem volgut que l'Ajuntament tingui una visió estratègica del que cal fer a la zona de la desembocadura i del Pla de Grau, i això ho hem demanat en diverses ocasions i hem presentat diverses mocions al ple en aquest sentit, i no ha estat mai capaç, com el govern en qüestió o l'Ajuntament en consens, no hem estat capaços doncs, de poder realitzar un posicionament que plantegi quines són les necessitats a superar i quins són els objectius a perseguir. Llavors, en aquest sentit, la moció de l'any passat, l'error que creiem que hi va haver en aquesta moció era que aquest posicionament es basava en donar suport a una de les alternatives de l'ACA. Aquest va ser l'error, perquè el posicionament de l'Ajuntament no ha d'estar centrat doncs, en el que es decideixi supramunicipalment, sinó en, com a poble, què creiem que és important abordar. Llavors, aquí sí que nosaltres fem l'autocrítica i creiem que aquí aquest va ser un gran error.
1: Des de la CUP continueu defensant aquesta alternativa 3 ara? Com ho veieu? Això ha canviat el vostre posicionament o no?
2: Nosaltres vam recolzar l'alternativa 3 perquè era aquella que plantejava un marc d'actuació que més gran abast en el sentit de que plantejava línies de treball en diferents àmbits de la zona, que per la complexitat que té l'espai creiem que és el que pertocava. Sí que és cert que nosaltres sempre hem considerat que la zona final de la desembocadura, que actualment està ocupada per un càmping, aquella zona hauria d'estar lliure i per tant aquell càmping hauria de reubicar-se o hauria d'indemnitzar-se perquè deixés d'estar en aquell espai, i això afavoriria evidentment el risc afavoriria la seguretat de les persones persones que actualment utilitzen aquest equipament, però també reduiria el risc d'inundabilitat de la resta d'espais, ja que el riu funcionaria molt millor del que funciona a dia d'avui. Sí que és cert que aquesta alternativa 3 era l'única que contemplava actuacions en aquest espai. El que considerem que aquesta alternativa no preveia prou era com afectava això a la zona agrícola i com obligava d'alguna manera a uns canvis de model productiu que no estaven prou aterrats al territori. I aquest, doncs, també, de fet, principalment és el motiu pel qual aquesta alternativa no ha deixat de ser, doncs, la nostra opció escollida, sí.
1: S'ha arribat a un consens, però sembla, no?, per aprovar una moció, serà aquest dijous al ple, això és positiu.
2: Molt positiu, i nosaltres considerem que davant d'una protesta, d'una reivindicació de qualsevol sector del municipi, l'Ajuntament el mínim que ha de fer ha de ser escoltar, intentar entendre les reivindicacions, asseure's i tenir flexibilitat i buscar vies de resolució. Tant de bo l'Ajuntament de Malgrat de Mar actués de la mateixa manera amb altres reivindicacions, com amb la llar d'infants, com amb protestes i demandes de treballadors municipals i de treballadors externs, amb veïns i veïnes de Malgrat que també es queixen de projectes urbanístics. Tant de bo l'Ajuntament tingués també aquesta mà esquerra i aquestes ganes d'intentar buscar vies de resolució, com hem fet i com estem intentant fer amb la pagesia.
1: Més enllà d'aquesta moció, quin hauria de ser el següent pas, ara?
2: D'entrada, crec que en aquesta línia agafo paraules del president de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, que va manifestar la setmana passada. Creiem que aquest espai ha de ser l'òrgan que decideixi, que defineixi i que posi per davant les necessitats del sector agrícola i la preservació, doncs, dels seus valors productius, i per tant ha de tenir realment aquest potencial de poder de decisió. A nivell de Malgrat de Mar també constituirem en breus el Consell Agrari Municipal, que s'ha demorat, creiem, més del compte, i això també ajudarà a poder tenir, doncs, un organisme amb un pes significatiu, i de cara endavant tota acció que es prengui, tota decisió que es prengui ha de ser, doncs, tenint en compte evidentment aquest sector productiu.
1: I què passa amb els càmpings?
2: Nosaltres seguim pensant el que he comentat, que el càmping concret, que de fet són dos gestionats per la mateixa empresa, que s'ubiquen a la desembocadora, aquell espai ha de quedar lliure. Hem de buscar la via de poder resoldre aquesta situació. La moció no preveu aquesta qüestió, perquè la moció se centra bàsicament com ha de ser amb la protecció agrícola, però sí que aquesta qüestió ha de seguir en estudi i ha de trobar la via de resolució.
1: Aquest serà un dels temes, doncs, que es posarà sobre la taula en el ple d'aquest dijous, però n'hi haurà més, un dels quals, doncs, és una altra moció que presenta la CUP, en aquest cas, doncs, per demanar una planificació estratègica de l'esport.
2: Sí, nosaltres al setembre ja vam presentar una moció molt ambiciosa per la universalitat de l'esport, que d'una banda, doncs, relatava la dificultat que hi ha d'acció esportiva per la manca d'equipaments municipals, però també d'altra banda també plantejàvem una promoció de l'esport més enllà dels clubs, més enllà, doncs, de l'opció més tradicional, podríem dir, i el que plantejàvem, doncs, era un conjunt d'activitat, un conjunt d'accions d'àmbit municipal per tal d'afavorir aquesta universalitat de l'esport. Aquesta moció no va ser recolzada pel govern, que hi va votar en contra per dos motius principals. El primer era econòmic i el segon era perquè alguns partits consideraven que hi havia massa intervencionisme en les entitats. Per tant, el que hem fet la CUP ha estat reformular aquesta qüestió, i llavors hem centrat aquesta nova moció en dos punts principals, que són la creació d'un consell o taula esportiva per posar, doncs, per unir i reunir a les parts implicades de l'esport local per definir línies d'actuació, i en paral·lel també el disseny i implementació d'un pla estratègic a 10 anys, de la mateixa manera que tenim pla d'acció cultural, pla d'igualtat, pla de joventut, que defineixi cap a on hem d'anar com a municipi. Ja té l'Ajuntament uns informes interns i creiem que cal un informe extern i compartit.
1: Cap a on ha de caminar el futur, no?, de l'esport malgratenc, segons la CUP?
2: Nosaltres en aquesta moció del setembre ja, doncs, plantejàvem aquesta millora, doncs, dels equipaments, dels espais de cara a la promoció i a la pràctica esportiva reglada, i plantejàvem, doncs, també aquestes alternatives per a aquells infants i joves, sobretot, que no tenen accés, pels motius que sigui, doncs, aquesta pràctica més reglada, i creiem que cap aquí ha d'anar un municipi que a més creix, i un municipi que el que vol és la promoció de la salut i de l'esport per tota la ciutadania, no? Com s'aconsegueix això? Nosaltres no tenim la solució exacta, podem tenir algunes idees que volem compartir també en aquesta taula que volem que es creï, però això d'estar en conjunt, això s'ha de debatre amb el conjunt de les parts implicades, i creiem que aquest full de ruta és el que ens ha de marcar una mica cap on podem anar.
1: Doncs veurem què és el que passa aquest dijous al ple amb aquesta moció, si aconseguiu els suports o no de la resta de grups. Entrem a la recta final de l'entrevista, no volem marxar sense preguntar-li en quin punt es troba les negociacions entre Esquerra i la CUP per presentar-se a les properes eleccions municipals de manera conjunta. L'última notícia que teníem era que ho estaven treballant, no sé si s'ha avançat, si hi ha algun acord.
2: Com vam fer l'anunci que explicàvem que hi havia aquestes negociacions, doncs ho fèiem precisament perquè la ciutadania conegués i sabigués que aquest era l'objectiu. Llavors aquest objectiu ha anat tirant endavant, s'han anat fent passos, i a dia d'avui doncs tenim compartit i decidit un model d'organització de com volem que funcioni doncs aquesta coalició i de quin ha de ser l'acord marc que regeixi tot plegat, i per tant això és molt positiu perquè estem caminant cap a la mateixa direcció, i tant l'Assemblea Local de la CUP com l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana doncs hem validat una estratègia conjunta i un full de ruta compartit. Llavors a partir d'aquí, amb aquest acord entre les dues parts, falta doncs perseguir aquesta tercera pota que per nosaltres vull dir CUP i Esquerra és imprescindible, que és la ciutadania, que és aquestes persones independents que a dia d'avui no formen part d'un partit polític i que puguin sumar-se aquí, puguin dir també la seva, i puguem remar i podem constituir aquest espai ampli municipalista que busquem. Per tant, el següent pas serà aquest, de fer aquesta trobada oberta, i esperem doncs que hi hagi participació de la ciutadania.
1: Com ho fareu això? Com funcionarà aquesta trobada? I no sé si teniu data per fer-la.
2: No tenim data i no tenim encara definit com serà. En qualsevol cas, sereu els primers en saber-ho. Us ho farem saber de seguida que estigui definit, i això.
1: I pel que fa a la llista, com la configurareu?
2: Aquest acord defineix doncs com ha d'estar constituïda aquesta llista, no ho explicaré ara, en tot cas buscarem l'espai per fer-ho, però sí que doncs, és una de les qüestions que evidentment ha tingut pes en les negociacions, i hem trobat aquesta via doncs, compartida que ens satisfà i que queda definida en aquest acord, que insisteixo, quan sigui el moment farem públic.
1: Mm-hmm. Doncs ho deixem aquí, n'anirem fent un seguiment de ben segur. Moltíssimes gràcies, Enric Zaldo, regidor de la CUP, per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Més temes. L'Associació de Veïns de la Verneda diu que l'Ajuntament no els explica els projectes abans de tirar-los endavant. El president de l'entitat, Rafael Calle, comenta que els veïns i veïnes han expressat el seu malestar en veure que han començat unes obres al carrer Segre i a la pujada del castell, però que no s'havia informat absolutament a ningú. Se'ns han començat a explicar els temes que han sabut que la Junta era a punt de dimitir, lamenta. Calle recorda que les associacions de veïns estan per les coses bones i les dolentes, i assegura que si no se'ls té en compte, es quedaran a casa.
3: En general, tanto la asociación como los vecinos estaban muy molestos porque veíamos que se iba a preparar unas obras, pero no habían informado absolutamente a nadie. No creemos normal que si hay una asociación de vecinos no se haga un cambio de impresiones o se les explique antes lo que iban a hacer. La realidad es que han empezado a explicarnos los temas cuando se han enterado que la asociación está muy molesta y que estábamos a punto de dimitir casi toda la junta. Realmente el presidente tenía un pie fuera de la junta ya. La realidad es que si una asociación está para lo bueno y para lo malo, y si no cuentan con nosotros, pues nos quedamos en casa y hacemos otra actividad. Yo mismo tengo el club de skate de la Verneda, que el cual le dedico muchas horas, y realmente me tengo más satisfacción en el club que no en la

0: arbres i pèrgoles per evitar la calor.
1: Al carrer Segre ens han explicat que canvien l'equitrenatge per l'escalfor, la temperatura del terra, que canviant el color baixa 4 graus per lo menys la temperatura. En vez de ser vermell, el posaran groc, bueno, tirant així a durat. Ens han dit que és per les aigües, quan la pluja, fan que quedi com les aigües que no baixin cap al poble i vagin filtrant amb unes pedres que posaran, perquè ara tot el poble està així, a base de pedres, fan uns jardins, posaran algun arbre pel camí, posaran unes quantes pèrgoles, 5 o 7 pèrgoles pel camí, perquè no faci tanta calor, perquè toca molt el sol. Això sí que és veritat, que toca molt el sol.
0: Reiner afegeix que arran del malestar generat per la falta d'informació prèvia a les obres de l'associació ha aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a fer reunions abans de tirar endavant qualsevol projecte. Quan els veïns i veïnes pregunten, volem poder donar resposta, afegeix.
1: Per una part, ho valorem bé, l'explicació que ens han fet. Però, clar, és el que diem, que quan comencin a fer el que sigui, que primer hi hagi una reunió amb l'associació, perquè quan ens preguntin els veïns, nosaltres també puguem explicar-nos amb ells. Perquè si no, te diuen, pues vaya associació, que no sabeu les coses que fan, i això, i no vull dir les paraules grosses, però que fa mal que te diguin, així és perquè serveix l'associació, si no sabeu explicar-nos el que van a fer. Ens han dit que d'aquí endavant, quan vulguin, quan vagin a fer alguna cosa, ens ho diran, de fer una reunió per poder parlar nosaltres amb els veïns, i si cal fer una reunió l'associació, els veïns i l'Ajuntament, doncs també la faran.
0: Malgrat celebrar una nova edició de la Setmana de la Natura amb activitats programades entre el 23 de maig i el 7 de juny per conscienciar la gent a tenir cura de la natura, el programa arrencarà aquest dissabte en l'activitat Bestioles Nocturnes, una proposta per descobrir i escoltar la fauna de nit a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. L'activitat anirà a càrrec del grup de Ciència Ciutadana del Molí de la Sal i es farà de 7 a 10 del vespre. Diumenge celebrarà la passejada a Can Palomeres del Ferro al Ratpenat, guiada pels membres de la Associació Natmont, aquí Mau Benell i Santi Poc, de 9 a 11 i amb sortida des del Molí de la Sal. La programació continuarà el dissabte 30 de maig amb l'activitat Descobrim els herbaris i taller d'estampació botànica amb flors fresques. A partir de 9:45 es farà una sortida de recol·lecció de plantes des del Molí de la Sal i després s'elaborarà un herbari amb Ethan López i Sabina Gispert. D'altra banda, el 6 de juny es farà la tercera edició del degoteig de paraules amb lectures i música a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca, la Cooperativa i l'Aula Contrapunt. L'acte serà a les 12 al Molí de la Sal. El diumenge 7 de juny, la Setmana de la Natura clourà amb un taller d'anellament d'ocells amb l'ornitòleg Joan Carles Abella.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: La quarta edició del Temps de Flors s'omplirà aquest dijous de catifes al tram de l'Avinguda del Bon Pastor, comprès entre els carrers de Ramon Turró i Funyadors. Enguany, com a novetat, també hi participaran el Centre de Formació d'Adults, Cases dels Mestres i l'Associació Dones Malgrat. Ho faran juntament amb les residències Natzaret, Toll i Malgrat i el Centre de Dia Malgrat, les escoles Mare de Déu de Montserrat, Maria Cubí i Soler, Badruna, Funyadosa i Marista Sant Pere Chanel, i també l'Institut Ramon Turró i Darder. Sònia Huerta, regidora d'Envelliment Actiu, explica que hi haurà molt bon ambient. Per mi és molt important que la gent participi en coses maques com aquesta, afegeix.
3: Trobarem catifes de flors, això sobretot, molt bon ambient també, i aquest any també estic molt contenta perquè és la quarta edició, com bé has dit, i cada any participen més associacions i més gent. Vam començar només amb les residències, després s'han afegit tots els col·legis, i aquest any també l'escola d'adults i l'associació de dones farà catifes, i per mi és molt important que la gent participi en coses maques, no?, com aquesta.
0: Huerta recorda que aquesta iniciativa va començar per fer coses amb la gent gran, però que en veure la bona acollida que tenia l'activitat va apostar per obrir la participació als centres educatius i a les entitats. La voluntat de Huertas és que la proposta creixi any rere any.
3: Sobretot van començar aquesta iniciativa per fer coses amb les residències, amb les residents, no?, amb la gent gran. Però clar, després veus quan les poses que la gent que passa pel carrer s'implica, ostres, que maques, que boniques, llavors vam pensar, ostres, doncs potser quan més gent participi, més bonic quedarà i la gent més li agradarà. I va ser això, començant a trucar als col·legis, que van dir que sí, després i aquest any, que estic molt contenta, ja ho he dit,

0: amb l'associació de dones i l'escola d'adults, que també m'agradaria que més gent s'impliqués, eh? A veure si això ho podem consolidar i fer-lo cada any, i cada any que s'impliquin més.
1: Les catifes que s'exposaran demà entre les 10 i les 2 estan elaborades amb diferents tècniques de manualitats. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. El consistori ja ha concertat l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer la compra. I a Pineda, un dispositiu conjunt de la policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha finalitzat amb un total de 12 denúncies i l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball. El control es va dur a terme ahir dimarts a la Nacional 2 amb l'objectiu de vetllar per a la seguretat viària i el compliment de la normativa laboral i sanitària. Durant l'actuació es van aturar 48 vehicles.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Més de 300 metges han concentrat aquest dimecres davant del Palau de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar al govern solucions per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. La protesta s'emmarca en l'onzena jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya des de la tardor. Moment de fer un repàs al temps amb el nostre company Lluís M. Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. N'estem pendents a la xarxa.
1: I repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza aquest dijous una xerrada titulada Viatge a l'Índia, una altra visió, a càrrec de Xavier Jué. Començarà a 6:45 de la tarda a la mateixa biblioteca. I la Biblioteca La Cooperativa organitza divendres una nova sessió de l'Hora del Conte amb contes del calder de la iaia Maria, càrrec d'Eva González. La sessió començarà a 6:45 de la tarda i està recomanada per a infants de 4 anys. I també divendres al Cineclub Garbí projecta la pel·lícula No Way Vaga, de Richard Linklater, a partir de 6:45 de la nit al Centre Cultural.

Repassem els titulars del dia. L'escola Bressol Els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. El regidor de la CUP, Enric Zaldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. L'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura. Malgrat de Mar celebrarà la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous amb més participants.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
2: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
1: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el Govern de la Generalitat.
2: Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el Govern de Catalunya i el Govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment de la vaga és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
2: El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
1: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
2: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
5: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
1: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
2: L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentat les principals novetats d'aquesta nova edició.
1: Ràdio Porreig, Josep Janescà.
6: La principal novetat passa pel creixement del finançament. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
7: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats. I no ens quedem aquí, vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
1: I en esport, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
8: El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit. Un triomf verd i negre no només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins en waterpolo. Des de les 7 es juga la semifinal pel títol de la Divisió Honor Femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol arrenca el play-off d'ascens permanència a la Divisió Honor Plata masculina amb la presència del filial del Balonmano Granollers, que repen el partit d'anada a l'Oviedo a partir de les 8.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir i, de fet, en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30-32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la P7 i retencions de Molleta s'han de prepara de Mogoda en sentit Tarragona per un camí avariat que talla dos carrils encara. També comentar-vos que la C58 a l'autopista del Vallès i a l'antitud i aturades entre Montcada i Reixac i en una Trinitat d'entrada a Barcelona. La C60 encara hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per allà amb l'autopista del Maresme, amb la C32, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda Dalt i retencions en diferents trams entre Sarrià i Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i retencions de Zona Franca al Pòria Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. De moment, però, no sembla haver-hi consens. Això sí, les dues parts s'emplacen a continuar negociant.
4: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
0: En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, els sindicats a hores d'ara es tornaran a reunir amb la consellera després d'haver fet en aquestes hores una pausa perquè no s'estava arribant a cap entesa. En sortir han plantejat una contraproposta entre tots plegats per ara tornar a negociar amb la consellera i ja han manifestat que es quedaran aquí per tornar a seure's el temps que sigui necessari i arribar a un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que entre la resta de propostes de millora també es plantegen la baixada de les ràtios a les aules, més recursos a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant de moment a bon port, continuen en peu les jornades amb manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea, i també continua, o ha continuat en peu, una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, avui per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a plaça Sant Jaume, Judit Vallès.
6: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
7: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
6: També s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: La protesta de les escoles bressol ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Poló.
8: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
9: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
8: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents: el 40% segons el Sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada, ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i Govern de la Generalitat. Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030.
4: La reunió entre la Generalitat i l'Estat, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda a Madrid, ha finalitzat amb una sèrie d'acords que, segons el Govern, reforcen la gestió de les infraestructures i les inversions a Catalunya. La llum verda al finançament per arribar a 25.000 Mossos d'Esquadra, la línia urbana vital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar les inversions estatals a Catalunya, la constitució d'un nou consorci de la zona franca o l'impuls del reconeixement i ús del català són alguns dels principals acords segellats. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra, escenificada aquest dilluns amb l'aprovació dels pressupostos del 2026.
0: Des del govern català, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la reunió d'èxit que correspon a la bona sintonia entre el govern de Catalunya i el d'Espanya.
10: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
4: A banda de Dalmau, a la tercera reunió entre la Moncloa i Palau hi ha assistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i també ha comptat amb la participació de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero.
0: Doncs tot això després que aquest matí el president Salvador Illa hagi convidat Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys.
4: A la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no d'arribada. Els republicans l'adverteixen que no es relaxi i que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts qualifica l'acord de propaganda.
0: Mont Carvajal.
11: L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
12: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social. I ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
11: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
13: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
11: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
14: De la sobirania sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
15: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
11: I li ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: En clau espanyola, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino.
16: En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
17: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
18: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
16: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
19: Yo le tengo un enorme respeto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
20: Sí,
19: y tanto. Que existe una cacería judicial.
20: Sí,
19: y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
16: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
4: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
21: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps des de les administracions locals.
4: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. Sònia Kerr.
22: La mesura s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
22: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
0: L'empresa municipal Aigües del Prat està en ple procés de reforma de les estacions de tractament que han de millorar la qualitat de l'aigua que arriba a les llars d'aquest municipi. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
24: La qualitat de l'aigua del Prat millorarà en el proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de tractament de Masblau i del Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa en funcionament des de fa almenys 15 anys. Ho explica la regidora de Dret a l'Aigua, Esther García Fernández.
25: Renovem totes les membranes d'osmosi que tenim en aquestes plantes. Uh-huh. Aquestes membranes, sobretot, el que fan és filtrar l'aigua a gran pressió per treure tota la brutícia. I, a l'altra banda, també, inclourem una nova línia de remineralització instal·lació a Sagnier, que és un tractament en la qual aquesta aigua osmotitzada, que ha tret tots els minerals i tota la brutícia de l'aigua que extraiem de l'aqüífer, pugui tenir una mineralització molt més rica, molt més saludable per a les persones.
24: I és que el 80% de l'aigua que arriba a les aixetes prové de l'aqüífer profund, amb greus problemes de salinitat. Amb aquestes actuacions s'espera millorar el procés de potabilització i alhora reduir el consum energètic de les plantes. A això se li suma l'energia que a més produeix la pèrgola fotovoltaica de Cal Moners. El 80% de l'electricitat que aquí es generi anirà destinada a l'empresa municipal Aigües del Prat.
0: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
2: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
1: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsor de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
0: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els talls als salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
5: La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
6: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
5: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
0: I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre. David Navarro.
7: El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
20: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret, i que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no?, d'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
7: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu, al carrer, ens pot fins i tot generar rebuig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, el Joventut recupera avui el partit de la jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd i negre al francès Yanis Mogan. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria, a més, la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. El pivot de la penya, Simon Mirgander, assegura que volen mantenir la dinàmica positiva.
3: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
2: El projecte del nou pavelló d'esports de Manresa pren forma. L'Ajuntament calcula que s'acostarà a uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha visitat avui la ciutat i ha fet explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar la nova casa del Baxi Manresa. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant tant amb la Diputació de Barcelona com amb el Consell Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió parts iguals.
5: I quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consell Superior d'Esports en aquest cas, tot és una mica més fàcil i bàsicament el que nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, és saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport. No? Ja es definirà exactament com, però des del principi hem estat al costat de l'alcalde i del seu equip de govern perquè això sigui una realitat.
4: Inicialment la proposta de l'Ajuntament de Manresa era remodelar l'actual nou congost amb una inversió de 20 milions d'euros, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé dues temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats molt a prop de l'actual estadi.
2: En waterpolo s'està jugant el partit de la semifinal de la divisió d'honor femenina, el primer partit entre el Mataró i el Sabadell, que arriba al final del tercer quart o inici de l'últim quart i que de moment dominen les mataronines per 11-4. També a partir de 8:45 es disputarà el partit de la Champions masculina entre l'Atlètic Barceloneta, que visita la piscina de l'Olympiacos. Un partit intranscendent perquè els mariners ja estan a la final a 4 de Malta, que es disputarà del 10 al 13 de juny. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a Divisió Nord Plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balomano Granollers, que finalitza primer el grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. I un últim apunt, perquè el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt vallesà, que va arribar en categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents d'una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta que el departament ha posat sobre la taula. De moment han sortit i han tornat a entrar, han fet un recés. Sembla que no hi ha consens. Allà hi ha la nostra companya d'ETV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
2: Bona tarda. Sí, els sindicats en aquests moments ja han tornat a entrar a reunir-se de nou amb la consellera després d'haver fet aquesta pausa pocs minuts abans de les 7 del vespre perquè no s'estava arribant a cap acord. En aquest interval s'han agrupat per plantejar una contraproposta i presentar-la al govern. Ja han dit que per part seva es quedaran aquí el temps que sigui necessari per tornar a seure's i arribar a una entesa. Recordem que el punt principal del debat són els salaris, però entre la resta de propostes de millora també es plantegen la baixada de les ràtios, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant a bon port, continuaran en peu les jornades de manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Andrea. Doncs ja ho sentíem, una reunió que sembla que va per llarg i que de moment no té entesa. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província, té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquesta mena. Laia Bonet és primera tinent d'alcalde.
3: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
1: I nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja s'han reunit unes 500 persones concentrades davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci, aquest petit homenatge a aquesta dona que va morir ganivetades a un carrer de Figueres. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas. I acabem amb nom propi. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva, que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge. L'obra és una de les 7 produccions catalanes projectades en aquest certamen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats convocants a la vaga ha acabat sense acord, però s'ha citat per continuar negociant demà dijous i divendres. El govern ha plantejat al sindicat, recordem-ho, concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord de Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements, a més d'incloure 2.405 efectius més al curs vinent. I el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos de Mossos fins a 25.000 agents al 2030. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que s'ha celebrat aquesta tarda a Madrid, ha concretat també algunes mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que és l'inici d'una nova etapa de relacions entre els dos governs.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions.
1: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribatge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta manera s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i entre 70 i 74. Serà implantació progressiva. La mesura respon a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen a dones menors de 50 anys. I encara continuem més notícies. El 21 de juny, com a tard, Junts tindrà candidat a les properes eleccions municipals del 2027, després que els darrers dies el president del grup de Barcelona, Jordi Martí, hagi formalitzat que vol ser alcaldable i que el regidor Josep Rius faci un pas enrere. Els presidents del districte de Barcelona han passat a l'acció i s'han reunit amb el secretari general Jordi Turull per expressar la voluntat de, a la propera reunió de l'1 de juny, activar el procés per la tria de candidat. I el 27è Mercat de l'Audiovisual de Catalunya arriba al certamen després d'un any de sessions de treball dins del Mac Més i d'experiències al Mac Lab. La 27a edició i la de conèixer cap on va la comunicació de l'audiovisual, sobretot enguany amb el treball de la intel·ligència artificial, serà el proper 3 de juny.

Repassem els titulars del dia. L'escola Bressol Els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. El regidor de la CUP, Enric Zaldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. L'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura. Malgrat de Mar celebrarà la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous amb més participants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants a la vaga ha acabat sense acord, però totes les parts s'han citat per continuar negociant demà dijous i divendres. Educació va fer arribar dimarts una proposta als sindicats per millorar l'acord ja subscrit amb Comissions Obreres i UGT. Els sindicats la van qualificar d'insuficient fins al punt que professors de secundària va decidir no participar a la trobada aquesta tarda. Demà, per cert, la convocatòria de vaga és a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos dels Mossos fins als 25.000 agents al 2030. És un dels acords de la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquesta tarda a Madrid, que també ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la creació de la nova línia orbital ferroviària. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afirma que el seu executiu impulsarà que de manera urgent el ministre israelià Itamar Ben-Gvir no pugui entrar a la Unió Europea. Ho ha dit en un missatge a la xarxa social X, on ha dit que aquesta prohibició d'accés ja és vigent a Espanya des del setembre. L'anunci de Sánchez és una reacció al vídeo que s'ha fet viral, en el qual el ministre es mofa dels activistes de la flotilla retinguts que apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits i mirant a terra. Segons ell, les imatges del ministre humiliant els membres de la flotilla internacional en suport a Gaza són inacceptables. I les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'informe de l'estudi de l'ENS amb dades recollides del 2012 al 2022. La pitjor part de la regressió se l'endú a les platges del tram nord, especialment Montgat, que ha retrocedit un 66%. Fixeu-vos que el retrocés és com de 295 piscines. I més de 600.000 globus reciclables formen part d'una nova mostra que combina l'art efímer amb instal·lacions interactives. Es pot veure a partir de demà a l'espai Immersa de Barcelona. És tot. Molt bona nit.

Mai t'has preguntat, mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires. I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu que ho tornis a intentar.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 20 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: L'escola Bressol Els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. El regidor de la CUP, Enric Zaldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. L'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura. Malgrat de Mar celebrarà la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous amb més participants. Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03. La primera va ser el 6 de maig per reclamar, recordem, salaris dignes i les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. De la mateixa manera que la plataforma 03, les treballadores de l'escola Bressol volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials i més reconeixement professional. En total hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets, inclosa la directora. Malgrat la vaga, des del centre informen que hi haurà serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre. El regidor de la CUP, Enric Zaldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. Així ho exposa a l'entrevista política d'Ona Malgrat. Escoltem-la.
1: Aquest dimecres d'entrevista política ens visita Enric Zaldo, és el portaveu de la CUP, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: I com hem fet amb tots els partits polítics, dediquem aquesta entrevista a parlar del Pla de Grau, de la situació doncs, que s'ha viscut darrerament amb els pagesos des de la CUP. Com ho heu anat veient?
2: Bé, doncs des de la CUP creiem que ha estat positiu la manera en com des de l'Ajuntament hem pogut treballar conjuntament, separar les diferències i afrontar doncs, el que és una reivindicació totalment legítima del sector agrari i buscar doncs, vies de resolució com ho és aquesta moció que presentarem conjuntament amb consens amb la pagesia aquest dijous al ple i que el que fa doncs, és posar per davant la preservació dels valors agrícoles, deixar de recolzar opcions que s'han treballat supramunicipalment i d'esquenes del municipi i que no tenen en compte doncs, precisament aquestes necessitats i per tant nosaltres veiem positivament el que hem estat capaços entre tots d'afrontar.
1: Des de la CUP teniu la sensació d'haver-vos equivocat en algun moment o no?
2: Nosaltres des de la CUP sempre hem demanat, sempre hem volgut que l'Ajuntament tingui una visió estratègica del que cal fer a la zona de la desembocadura i del Pla de Grau, i això ho hem demanat en diverses ocasions i hem presentat diverses mocions al ple en aquest sentit, i no ha estat mai capaç com el govern en qüestió o l'Ajuntament en consens, no hem estat capaços doncs, de poder realitzar un posicionament que plantegi quines són les necessitats a superar i quins són els objectius a perseguir. Llavors, en aquest sentit, la moció de l'any passat, l'error que creiem que hi va haver en aquesta moció era que aquest posicionament es basava en donar suport a una de les alternatives de l'ACA. Aquest va ser l'error, perquè el posicionament de l'Ajuntament no ha d'estar centrat doncs, en el que es decideixi supramunicipalment, sinó en, com a poble, què creiem que és important abordar. Llavors, aquí sí que nosaltres fem l'autocrítica i creiem que aquí aquest va ser un gran error.
1: Des de la CUP continueu defensant aquesta alternativa 3 ara? Com ho veieu? Això ha canviat el vostre posicionament o no?
2: Nosaltres vam recolzar l'alternativa 3 perquè era aquella que plantejava un marc d'actuació que més gran abast en el sentit de que plantejava línies de treball en diferents àmbits de la zona, que per la complexitat que té l'espai creiem que és el que pertocava. Sí que és cert que nosaltres sempre hem considerat que la zona final de la desembocadura, que actualment està ocupada per un càmping, aquella zona hauria d'estar lliure i per tant aquell càmping hauria de reubicar-se o hauria d'indemnitzar-se perquè deixés d'estar en aquell espai espai, i això afavoriria evidentment el risc afavoriria la seguretat de les persones que actualment utilitzen aquest equipament, però també reduiria el risc d'inundabilitat de la resta d'espais, ja que el riu funcionaria molt millor del que funciona a dia d'avui. Sí que és cert que aquesta alternativa 3 era l'única que contemplava actuacions en aquest espai. El que considerem que aquesta alternativa no preveia prou era com afectava això a la zona agrícola i com obligava d'alguna manera a uns canvis de model productiu que no estaven prou aterrats al territori. Aquest, doncs, també de fet, principalment és el motiu pel qual aquesta alternativa no ha deixat de ser, doncs, la nostra opció escollida, sí.
1: S'ha arribat a un consens, però sembla, no?, per aprovar una moció, serà aquest dijous al ple, això és positiu.
2: Molt positiu, i nosaltres considerem que davant d'una protesta, d'una reivindicació de qualsevol sector del municipi, l'Ajuntament el mínim que ha de fer ha de ser escoltar, intentar entendre les reivindicacions, asseure's i tenir flexibilitat i buscar vies de resolució. Tant de bo l'Ajuntament de Malgrat de Mar actués de la mateixa manera amb altres reivindicacions, com amb la llar d'infants, com amb protestes i demandes de treballadors municipals i de treballadors externs, amb veïns i veïnes de Malgrat que també es queixen de projectes urbanístics. Tant de bo l'Ajuntament tingués també aquesta mà esquerra i aquestes ganes d'intentar buscar vies de resolució, com hem fet i com estem intentant fer amb la pagesia.
1: Més enllà d'aquesta moció, quin hauria de ser el següent pas, ara?
2: D'entrada, crec que en aquesta línia agafo paraules del president de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, que va manifestar la setmana passada. Creiem que aquest espai ha de ser l'òrgan que decideixi, que defineixi i que posi per davant les necessitats del sector agrícola i la preservació, doncs, dels seus valors productius, i per tant ha de tenir realment aquesta potencial de poder de decisió. A nivell de Malgrat de Mar també constituirem en breus el Consell Agrari Municipal, que s'ha demorat, creiem, més del compte, i això també ajudarà a poder tenir, doncs, un organisme amb un pes significatiu, i de cara endavant tota acció que es prengui, tota decisió que es prengui ha de ser, doncs, tenint en compte evidentment aquest sector productiu.
1: I què passa amb els càmpings?
2: Nosaltres seguim pensant el que he comentat, que el càmping concret, que de fet són dos gestionats per la mateixa empresa, que s'ubiquen a la desembocadora, aquell espai ha de quedar lliure. Hem de buscar la via de poder resoldre aquesta situació. La moció no preveu aquesta qüestió, perquè la moció se centra bàsicament com ha de ser amb la protecció agrícola, però sí que aquesta qüestió ha de seguir en estudi i ha de trobar la via de resolució.
1: Aquest serà un dels temes, doncs, que es posarà sobre la taula en el ple d'aquest dijous, però n'hi haurà més, un dels quals, doncs, és una altra moció que presenta la CUP, en aquest cas, doncs, per demanar una planificació estratègica de l'esport.
2: Sí, nosaltres al setembre ja vam presentar una moció molt ambiciosa per la universalitat de l'esport, que d'una banda, doncs, relatava la dificultat que hi ha d'acció esportiva per la manca d'equipaments municipals, però també d'altra banda també plantejàvem una promoció de l'esport més enllà dels clubs, més enllà, doncs, de l'opció més tradicional, podríem dir, i el que plantejàvem, doncs, era un conjunt d'activitats, un conjunt d'accions d'àmbit municipal per tal d'afavorir aquesta universalitat de l'esport. Aquesta moció no va ser recolzada pel govern, que hi va votar en contra per dos motius principals. El primer era econòmic i el segon era perquè alguns partits consideraven que hi havia massa intervencionisme en les entitats. Per tant, el que hem fet la CUP ha estat reformular aquesta qüestió, i llavors hem centrat aquesta nova moció en dos punts principals, que són la creació d'un consell o taula esportiva per posar, doncs, per unir i reunir a les parts implicades de l'esport local per definir línies d'actuació, i en paral·lel també el disseny i implementació d'un pla estratègic a 10 anys, de la mateixa manera que tenim pla d'acció cultural, pla d'igualtat, pla de joventut, que defineixi cap a on hem d'anar com a municipi. Ja té l'Ajuntament uns informes interns i creiem que cal un informe extern i compartit.
1: Cap a on ha de caminar el futur, no?, de l'esport malgratenc, segons la CUP?
2: Nosaltres en aquesta moció del setembre ja, doncs, plantejàvem aquesta millora, doncs, dels equipaments, dels espais de cara a la promoció i a la pràctica esportiva reglada, i plantejàvem, doncs, també aquestes alternatives per a aquells infants i joves, sobretot, que no tenen accés pels motius que sigui, doncs, aquesta pràctica més reglada, i creiem que cap aquí ha d'anar un municipi que a més a més creix, i un municipi que el que vol és la promoció de la salut i de l'esport per tota la ciutadania, no? Com s'aconsegueix això? Nosaltres nosaltres no tenim la solució exacta, podem tenir algunes idees que volem compartir també en aquesta taula que volem que es creï, però això ha d'estar en conjunt, això s'ha de debatre amb el conjunt de les parts implicades, i creiem que aquest full de ruta és el que ens ha de marcar una mica cap on podem anar.
1: Doncs veurem què és el que passa aquest dijous al ple amb aquesta moció, si aconseguiu el suport o no de la resta de grups. Entrem a la recta final de l'entrevista, no volem marxar sense preguntar-li en quin punt es troba les negociacions entre Esquerra i la CUP per presentar-se a les properes eleccions municipals de manera conjunta. L'última notícia que teníem era que ho estaven treballant, no sé si s'ha avançat, si hi ha algun acord.
2: Com han fet l'anunci que explicàvem que hi havia aquestes negociacions, doncs ho fèiem precisament perquè la ciutadania conegués i sabigués que aquest era l'objectiu. Llavors aquest objectiu ha anat tirant endavant, s'han anat fent passos, i a dia d'avui doncs tenim compartit i decidit un model d'organització, de com volem que funcioni doncs aquesta coalició, i de quin ha de ser l'acord marc que regeixi tot plegat. I per tant això és molt positiu, perquè estem caminant cap a la mateixa direcció, i tant l'Assemblea Local de la CUP com l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana doncs hem validat una estratègia conjunta i un full de ruta compartit. Llavors, a partir d'aquí, amb aquest acord entre les dues parts, falta doncs perseguir aquesta tercera pota que per nosaltres, vull dir CUP i Esquerra, és imprescindible, que és la ciutadania, que és aquestes persones independents que a dia d'avui no formen part d'un partit polític i que puguin sumar-se aquí i puguin dir també la seva, i puguem remar i podem constituir aquest espai ampli municipalista que busquem. Per tant, el següent pas serà aquest, de fer aquesta trobada oberta, i esperem doncs que hi hagi participació de la ciutadania.
1: Com ho fareu això? Com funcionarà aquesta trobada? I no sé si teniu data per fer-la.
2: No tenim data i no tenim encara definit com serà. En qualsevol cas, sereu els primers en saber-ho, us ho farem saber de seguida que estigui definit, i això.
1: Mm-hmm. I pel que fa a la llista, com la configurareu?
2: Aquest acord defineix doncs com ha d'estar constituïda aquesta llista. No ho explicaré ara, en tot cas buscarem l'espai per fer-ho, però sí que doncs, és una de les qüestions que evidentment ha tingut pes en les negociacions, i hem trobat aquesta via doncs, compartida que ens satisfà i que queda definida en aquest acord, que, insisteixo, quan sigui el moment farem públic.
1: Mm-hmm. Doncs ho deixem aquí, n'anirem fent un seguiment de ben segur. Moltíssimes gràcies, Enric Zaldó, regidor de la CUP, per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Més temes. L'Associació de Veïns de la Verneda diu que l'Ajuntament no els explica els projectes abans de tirar-los endavant. El president de l'entitat, Rafael Calle, comenta que els veïns i veïnes han expressat el seu malestar en veure que han començat unes obres al carrer Segre i a la pujada del castell, però que no s'havia informat absolutament a ningú. Se'ns han començat a explicar els temes que han sabut que la Junta era a punt de dimitir, lamenta. Calle recorda que les associacions de veïns estan per les coses bones i les dolentes, i assegura que si no els té en compte, es quedaran a casa.
3: En general, tanto la asociación como los vecinos estaban muy molestos porque veíamos que se iba a preparar unas obras, pero no habían informado absolutamente a nadie. No creemos normal que si hay una asociación de vecinos no se haga un cambio de impresiones o se les explique antes lo que iban a hacer. La realidad es que han empezado a explicarnos los temas cuando se han enterado que la asociación está muy molesta y que estábamos a punto de dimitir casi toda la Junta. Realmente el presidente tenía un pie fuera de la Junta ya. La realidad es que si una asociación está para lo bueno y para lo malo, y si no cuentan con nosotros, pues nos quedamos en casa y hacemos otra actividad. Yo mismo tengo el club de Scars de la Verneda, el cual le dedico muchas horas, y realmente me tengo más satisfacción en el club que no en la asociación, al cual no se nos escucha para nada.
0: En relació a les obres que es duen a terme al barri, Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, detalla que el carrer Segre s'hi canvia el color del quitrà per la temperatura del terra. Reiner explica que en comptes de ser vermell serà groc, tirarà d'aurètica. Segons els ha dit l'Ajuntament, això permetrà baixar la temperatura 4 graus com a mínim. Però, per altra part, Reiner també comenta que l'actuació que es fa a la pujada del castell permetrà que les aigües no baixin cap al poble i vagin filtrant en unes pedres que posaran com en altres indrets. La previsió del consistori és, segons la veïna, que també s'hi posin jardins, arbres i pèrgoles per evitar la calor.
4: Al carrer Segre ens han explicat que canvien l'equitrenatge per l'escalfor, la temperatura del terra, que canviant el color baixa 4 graus per lo menys la temperatura. En vez de ser vermell, el posaran groc, bueno, tirant així a durat. Ens han dit que és per les aigües, quan la pluja, fan que quedi com les aigües que no baixin cap al poble i vagin filtrant amb unes pedres que posaran, perquè ara tot el poble està així, a base de pedres, fan uns jardins, posaran algun arbre pel camí, posaran unes quantes pèrgoles, 5 o 7 pèrgoles pel camí, perquè no faci tanta calor, perquè toca molt el sol. Això sí que és veritat, que toca molt el sol.
0: Reiner afegeix que arran del malestar generat per la falta d'informació prèvia a les obres de l'associació, ha aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a fer reunions abans de tirar endavant qualsevol projecte. Quan els veïns i veïnes pregunten, volem poder donar resposta, afegeix.
4: Per una part, ho valorem bé, l'explicació que ens ha fet. Però, clar, és el que diem, que quan comencin a fer el que sigui, que primer hi hagi una reunió amb l'associació, perquè quan ens preguntin els veïns, nosaltres també puguem explicar-nos amb ells. Perquè si no, te diuen, pues vaya associació, que no sabeu les coses que fan, i això, i no vull dir les paraules grosses, però que fa mal que te diguin, així és perquè serveix l'associació, si no sabeu explicar-nos el que van a fer. Ens han dit que d'aquí endavant, quan vulguin, quan vagin a fer alguna cosa, ens ho diran, de fer una reunió per poder parlar nosaltres amb els veïns, i si cal fer una reunió l'associació, els veïns i l'Ajuntament, doncs també la faran.

0: Can Palomeres del Ferro al Ratpenat, guiada pels membres de l'associació Natmont, Quim Aubaner i Santi Poc, de 9 a 11, i amb sortida des del Molí de la Sal. La programació continuarà el dissabte 30 de maig amb l'activitat Descobrim els herbaris i taller d'estampació botànica amb flors fresques. A partir de 9:45 es farà una sortida de recol·lecció de plantes des del Molí de la Sal i després s'elaborarà un herbari amb Ethan López i Sabina Gispert. D'altra banda, el 6 de juny es farà la tercera edició del degoteig de paraules amb lectures i música a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa i l'Aula Contrapunt. L'acte serà a les 12 al Molí de la Sal. El diumenge 7 de juny, la Setmana de la Natura clourà amb un taller d'anellament d'ocells amb l'ornitòleg Joan Carles Abella.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: La quarta edició del Temps de Flors s'omplirà aquest dijous de catifes al tram de l'Avinguda del Bon Pastor, comprès entre els carrers de Ramon Turró i Fungadors. Enguany, com a novetat, també hi participaran el Centre de Formació d'Adults, Cases dels Mestres i l'Associació Dones Malgrat. Ho faran juntament amb les residències Natzaret, Toll i Malgrat i el Centre de Dia Malgrat, les escoles Mare de Déu de Montserrat, Maria Cubí i Soler, Badruna, Fungadosa i Marista Sant Pere Chanel, i també l'Institut Ramon Turró i d'Arder. Sònia Huerta, regidora d'Envelliment Actiu, explica que hi haurà molt bon ambient. Per mi és molt important que la gent participi en coses maques com aquesta, afegeix.
2: Trobarem catifes de flors, això sobretot, molt bon ambient també, i aquest any també estic molt contenta perquè és la quarta edició, com bé has dit, i cada any participen més associacions i més gent. Vam començar només amb les residències, després s'han afegit tots els col·legis, i aquest any també l'escola d'adults i l'associació de dones farà catifes, i per mi és molt important que la gent participi en coses maques, no?, com aquesta.
0: Huerta recorda que aquesta iniciativa va començar per fer coses amb la gent gran, però que en veure la bona acollida que tenia l'activitat va apostar per obrir la participació als centres educatius i a les entitats. La voluntat de Huertas és que la proposta creixi any rere any.
2: Sobretot van començar aquesta iniciativa per fer coses amb les residències, amb les residents, no?, amb la gent gran. Però clar, després veus quan les poses que la gent que passa pel carrer s'implica, ostres, que maques, que boniques, llavors van pensar, ostres, doncs a lo millor quan més gent participi més bonic quedarà i la gent més li agradarà. I va ser això, començant a trucar als col·legis, que van dir que sí, després i aquest any, que estic molt contenta, ja ho he dit, amb l'associació de dones i l'escola d'adults, que també m'agradaria que més gent s'impliqués, a veure si això ho podem consolidar i fer-lo cada any, i cada any que s'impliquin més.
0: Les catifes que s'exposaran demà entre les 10 i les 2 estan elaborades amb diferents tècniques de manualitats. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. El consistori ja ha concertat l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer la compra. I a Pineda, un dispositiu conjunt de la policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha finalitzat amb un total de 12 denúncies i l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball. El control es va dur a terme ahir dimarts a la Nacional 2 amb l'objectiu de vetllar per a la seguretat viària i el compliment de la normativa laboral i sanitària. Durant l'actuació es van aturar 48 vehicles.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Més de 300 metges han concentrat aquest dimecres davant del Palau de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar al govern solucions per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. La protesta s'emmarca en l'onzena jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya des de la tardor. Moment de fer un repàs al temps amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu.

0: amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. N'estem pendents a la xarxa.
1: I repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza aquest dijous una xerrada titulada Viatge a l'Índia, una altra visió, a càrrec de Xavier Jué. Començarà a 6:45 de la tarda a la mateixa biblioteca. I la Biblioteca La Cooperativa organitza divendres una nova sessió de l'Hora del Conte amb contes del calder de la iaia Maria, a càrrec d'Eva González. La sessió començarà a 6:45 de la tarda i està recomanada per a infants de 4 anys. I també divendres al Cineclub Garbí projecta la pel·lícula Nove i Vaga de Richard Linklater a partir de 6:45 de la nit al Centre Cultural.

Repassem els titulars del dia. L'escola Bressol Els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. El regidor de la CUP, Enric Zaldo, valora positivament el fet que s'hagi arribat a un consens entre la pagesia i totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. L'associació de veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura. Malgrat de Mar celebrarà la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous amb més participants.

0: all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.